0: L'Hora de la Gent Gran, un espai radiofònic per tu,
1: per tu
2: i per tots.
1: Escolta'ns,
2: t'agradarà, amb molta il·lusió,
0: amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
3: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.

0: aquí les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
1: Una oposició és com fer el Camino de Santiago, un recorregut que sense el suport adequat no es completaria. Amb més de 100.000 places a la teva disposició, Adams et prepara per aconseguir l'estabilitat laboral que tant desitges. Més de 60.000 alumnes ja han aconseguit la seva plaça amb nosaltres. Construeix el teu camí. Oposita amb Adams. Informa't a adams.es.
2: És?
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Està bé que les finestres siguin molt aïllants, però si van amb persiana motoritzada, molt millor. Entra a comerlin.es i informa-te'n. Finestres amb sistemes Comerlin. Conservem la teva energia.
5: Cada cop més, abans de comprar, cal pensar.
6: El Patronat de Turisme Costa Brava Girona és la finestra de les comarques gironines al món. La seva missió principal és promocionar l'oferta turística de les marques Costa Brava i Pirineu de Girona. Treballa amb els agents turístics de la demarcació i aposta per un desenvolupament turístic sostenible i transversal al conjunt del territori. Patronat de Turisme Costa Brava Girona. Diputació de Girona.

Desperta. Desperta. Desperta't. Vine. Vine. Vine amb mi. No tinc pressa. Escolta. Escolta'm. Que no em sents. Allà, aquí, arreu. Ahir, ara, sempre.

0: la nit.
1: En la varietat i el gust.
2: I en la qualitat, la nostra diferència.
3: Vida entorn a la ràdio i a la música.
4: Emissora municipal de Vila-sacra.
5: Independència, imparcialitat i integritat.
4: Emissora municipal de Vila-sacra.
6: La municipal.

0: Habaneres a Vila-sacra, el dia 10 de setembre, a les 10 de la nit al pati del Centre Cívic, amb el grup Peix Fregit.
1: Us hi esperem.
2: Trobar-lo aquella nit al fons de la taverna.
3: Uf, quin dia a la feina. Xavi, tu de què treballes que no et queixes mai?
4: Soc professor d'autoescola. Em vaig apuntar al curs d'òrbita gironina i de l'autoescola FPC. Tinc millors condicions que la meva anterior feina. Per què no t'hi apuntes? Falten professors i professores. I si l'autoescola FPC et contracta, et bonificarà el 50% de l'import del curs.
5: Informa't en el 972 207 216 o a

0: si el sucre és el nostre combustible i el necessitem per viure, per què no és bo? O sigui, per, ni que sigui poc, podria haver-hi una miqueta de... no sé.
1: Perquè hi ha una confusió aquí en la terminologia. Una cosa són els hidrats de carboni, que sí que són el combustible que necessitem, que s'acaben convertint en glucosa, i l'altra cosa són el sucre que trobem als aliments i que trobem al supermercat, i que és el sucre que ens posem al cafè amb llet per dir alguna cosa, que és un sucre, és un hidrat de carboni, és un sucre refinat, que no és bo per la salut perquè no té nutrients, perquè només són calories i perquè s'absorbeix d'una manera massa ràpida.
0: Sí, però per aconseguir tota la quantitat de sucre necessari per moure'ns, pensava llogar-se i jo què sé, mil coses més, deu ser molt difícil agafar-lo de, no sé, només de pastanagues, bròquil, pomes, plàtans, no?
1: Cereals.
0: Cereals.
1: És a dir, fonts d'hidrats de carboni que ens proporcionen això que en diem sucres, que són útils per convertir en combustible, tindríem sobretot cereals, llegums, fruita i en menor mesura fruita seca i verdures.
0: A mi fa molta gràcia això de l'OMS, per exemple, que sempre ho hem dit, el dels 25 grams per dia de sucre, no? Com a màxim. Vale, posem pel cas que el trec i em menjo un palet de taronges cada dia, que són quilos i quilos. Segurament doblaré o triplicaré el sucre aquest, però són taronges.
1: L'OMS, quan parla de la quantitat mínima de sucres o màxima de sucres que hem de prendre, fa referència a sucres afegits, és a dir, sucres que no formen part de manera natural d'un aliment. Els sucres que trobem a dins d'un aliment no entren a dins del màxim que recomana l'OMS, perquè es fan servir, el cos es metabolitza d'una manera totalment diferent. Una cosa són aquests 25 grams de màxim, de sucres afegits, sucres lliures, i l'altra són els sucres que trobem de manera natural dins dels aliments.
0: Per què la indústria, no, això entre tu i jo, però per què la indústria no ens avisa més clarament en els envasos dels prejudicis de tots aquests sucres? Vull dir, per exemple, veus un paquet de tabac i allà hi ha una foto o diuen, fumar mata.
1: Perquè...
0: No diran aquestes, les galetes príncipe maten.
1: Perquè la llei no els obliga, perquè no hi ha una relació causa-efecte directa entre el consum de sucre i, per exemple, desenvolupar malalties com la diabetis. Sabem que hi ha una relació molt forta de correlació, però no ens permet dir si tu prens sucre, et t'acabarà passant això en un tant per cent elevadíssim. En canvi, amb el tabac sí que passa. Última pregunta.
0: Paneles i coses d'aquestes?
1: No, no, intenta reduir
0: sucre integral de canya i melasses i coses d'aquestes?
1: A substituts de bona qualitat del sucre, sobretot hi hauria la... no sé... estèvia, per exemple,
0: estèvia,
1: que no és un sucre. Edulcorants no són recomanables.
0: Mel.
1: La mel funciona metabòlicament igual que un sucre convencional, per tant, tampoc és una bona opció, però si menges poca quantitat, realment no importa, mentre no passis de les quantitats grans que recomana l'OMS. És a dir, sucre integral de canya està bé, fins i tot un xarop, sempre que sigui de bona qualitat i sempre que en mengis molt poca quantitat.
0: N'he buscat un que m'agrada molt, xarop d'atzavara.
1: El xarop d'atzavara.
0: Que no sé què és, però
1: metabòlicament
0: m'ha fet molta gràcia.
1: És igual que el sucre, metabòlicament, però si menges poca quantitat, bueno, té algun mineral per allà o alguna vitamina que és interessant.
0: Molt bé, doncs ho intentarem, va.
1: Vinga, ànims, que tu pots.
0: Vinga.

0: the macanoo, the macanoo, the macanoo, the macanoo, the macanoo, the macanoo.
1: La teva ciutat és la teva herència. Només hi ha dos condicions. Que el soroll no ofegui la teva veu ni pertorbi el teu son. I que mantinguis el seu aire net perquè la teva ciutat sigui més habitable. Has heretat una gran terra. Cuídala.
2: És l'hora del pati.

0: motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat us volem proposar fer una caminada pels carrers i camins del municipi de Vila-sacra a càrrec de Josep Maria da Costa. Diumenge 20 de setembre a les 10 del matí. Lloc de concentració, plaça de l'Església. El recorregut és d'aproximadament d'uns 5 quilòmetres. És apte per a totes les edats atès que es tracta d'un camí planer i sense dificultat. Cal apuntar-se prèviament a l'Ajuntament i teniu temps fins al dijous dia 17. 972 50 75 23. El tema d'aquest any, mobilitat per a tothom. T'hi esperem. Ràdio Vila-sacra, emissora per a tothom que n'està fart del de sempre.
1: La teva imaginació és lliure quan escoltes. I gratis, gratis.
2: Recordi bé aquesta combinació.
3: Bueno,
4: no podré.
3: No podràs.
2: Tu saps triar el camí. El de l'entreteniment de qualitat. Tu ja saps on sentir el que vols i on fer-te escoltar.
5: A veure, sentir les dites, diu així, diu, el vi fa sang, l'aigua fa granotes i la llet fa estirar les potes. Molt bé. Doncs, bueno, moltes gràcies.
6: Ràdio Vila-sacra.
7: Som aquí, som amb tu, perquè la ràdio és això, escoltar-te, acompanyar-te, treballar, divertir-nos i aprendre plegats. Les alegries, les incerteses, els dubtes i les il·lusions. Ara.

0: Ràdio Vilasacrà, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.
1: I parlant d'emocions,

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Ara escolteu La història secreta.
2: Doncs imagina.
3: Per tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi. Apuja el volum.
4: Sabies que...
5: Alguns cargols marins tenen dents tan dures que poden arribar a perforar roques. El protagonista és el cargol de mar de la família Patelogastròpoda, especialment les lapes. Aquests animals s'alimenten principalment d'algues que rasquen de les superfícies rocoses amb una estructura anomenada ràdula, una mena de llengua coberta de fileres de diminutes dents. El més sorprenent és que aquestes dents contenen un mineral ric en ferro anomenat goetita, integrat dins d'una proteïna. Aquesta combinació produeix un material extraordinàriament resistent. De fet, les dents d'algunes lapes es troben entre els materials biològics més resistents coneguts. Quan l'animal es desplaça per una roca, utilitza la ràdula com una petita llima. Les dents van desgastant-se amb l'ús, però es fabriquen contínuament de manera que les noves vagin avançant cap a la zona de treball. Aquesta resistència és especialment sorprenent perquè no es tracta d'un animal gran ni d'un depredador espectacular. És un petit mol·lusc que passa bona part de la seva vida enganxat a les roques alimentant-se d'algues.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda.
1: Exposició.
0: Origen, present i futur dels armats de Vila-sacra.
1: Audiovisual.
0: Vila-sacra i la romanització.
1: Taverna.
0: Begudes i snacks romans.
1: Animació musical.
0: Amb els grallers i tabalers de Vila-sacra.
1: Sopar romà.
0: Amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: Hem de treure el cap a Girona.
1: El rei de la rajola. Ara ofertes excepcionals, més que mai. Moltíssimes ofertes en mobles de bany, en plats de dutxa i en rajoles. Preus extraordinaris. Vine, entra, mira i comprova-ho. O a la nostra web, elreidelarajola.com. El rei de la rajola, Medinyà, on els somnis es fan realitat. També el rei de la rajola de Viure d'Empordà i Palafolls.
2: Pare, vull que em portis al lloc més divertit del món on puc jugar tot el dia sense parar. Visitar els meus amics de Sésamo Aventura, pujar a la muntanya russa més alta d'Europa, a les atraccions més divertides, descobrir mons exòtics.
3: PortAventura, més del que imagines. Consulteu les condicions al 902 20 22 20 o a portaventura.com.
4: Això és Ràdio Vila-sacra. Que no et confonguin.
5: Au,
6: mira que bé.
7: Ja té uns anys, consumeix molt. Hauries de canviar la nevera.
8: Ni m'ho plantejo.
7: I la rentadora?
8: Són caríssimes.
7: A Electrofigueres sí que ens hem plantejat un cop de mà a tothom. Tenir electrodomèstics eficients de marques líder ara és imprescindible. Amb els preus que tenim a Electrofigueres, amb finançament si ho vols, t'ho plantejaràs segur. També hostaleria professional. Electrofigueres, a la plaça Creu de la Mà, al final del carrer 9.

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Els API diuen que moltes immobiliàries de la província de Girona no publiquen els pisos de lloguer a plataformes per evitar el col·lapse. El motiu és l'allau de demandes i amb la cartera de clients que tenen en fan prou per col·locar els pocs que surten. Roses aprova el projecte per instal·lar 38 noves càmeres de videovigilància. El ple hi ha donat el vistiplau i també inclou la integració d'un nou sistema de gestió de les existents. Més de 2.300 gironins compatibilitzen la pensió de jubilació amb una feina. Els propietaris de petits negocis i també els professionals liberals són els que més aprofiten aquesta possibilitat, que ha augmentat un 10% en un any.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: La nit.
1: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
2: És Ràdio Vila-sacra.
1: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
2: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

0: Contestador 972 51 12 68.
1: Hi. WhatsApp 656 19 70 62.
2: Hola, Joan.
3: Hola, Sílvia.
2: Què fas aquest cap de setmana?
3: Jo, Ràdio Vila-sacra, i que em deixin tranquil.

0: Creus que tens problemes amb el consum de drogues? Potser et podem ajudar. Narcòtics Anònims és una associació sense afany de lucre, formada per addictes en recuperació que t'ajudaran, amb l'únic propòsit que paris de consumir i trobis una nova forma de vida. Busca un grup a prop teu a narcóticosanónimos.es. Gratuït, anònim i lliure. Dona't una oportunitat.
1: Silenci.
2: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.

0: Doncs bé, és moment de que els nostres estudis es transformen en una cuina fantàstica, meravellosa, perquè tenim dos bons cuiners aquí a punt, la Joana Molins i en Ventura Cantó. Bon dia a tots dos.
1: Bon dia.
2: Què bon dia,
0: com anem? Com anem? A punt de cuinar?
2: A punt de cuinar altra vegada.
0: Sí, doncs vinga, cassoles ja preparades, paelles a punt, pots a punt. Escolta'm, a veure, vosaltres us agraden aquest tipus de pots que hi ha ara, que ara tots són amb un mànec llarg i abans els pots la majoria eren així amb una nansa curta? Quins feu servir?
1: De tot tipus.
0: De tot tipus?
1: Sí.
2: Bueno, jo per dir que perquè soc més a la gent d'abans,
0: sí.
2: Jo me tinc quasi... Bueno, de tot. També hi ha el que dius tu, Joana. Hi han aparatos que ara van bé. Com abans jo no havia viscut mai el que fan els xinos, o allò que de les verdures amb aquella paella llarga.
0: Sembla
2: una paella de fer les castanyes.
0: Sí, quasi. sí. Perquè queda tot molt bo. No. Però sí, us pregunto això perquè cada vegada, jo parlant amb algunes persones, es veu que el que són aquests utensilis amb mànec que no els hi agraden perquè ocupen molt de lloc a la cuina i que cada vegada volen buscar pots amb nansa i que no en troben. I per això ho heu
2: això, saps que havia anat bé abans? Com es feia les menjars a terra, de foc.
0: Sí.
2: Després sí que els havia anat bé aquest temps.
1: Perquè no s'haurien cremat.
0: I llavors tot eren allò amb una nansa.
2: Una nansa
0: i penjar de l'olla, no?
2: I encara tenien olles que només havia una nansa, perquè s'havia trencat l'altra.
0: Imagina't.
2: El foc havia cremat o el que sigui.
0: Vinga, què portem avui? Primers, segons, a veure...
2: Faig un primer, que podria ser un segon.
0: Vols, vinga, va, Ventura, posem-hi.
2: Fem un primer.
0: Vinga.
2: Les mongetes del ganxet estufades.
0: Oh, que bones!
2: Una vegada les vaig fer amb peix, que aquesta vegada farem amb carn.
0: Què dius ara, que bones? Jo sempre acostumo a fer les mongetes de la ganxet soles, per acompanyar. Però veig que aquí ja pot ser això de cullera directament.
2: Les mongetes del ganxet es poden fer només amb patates bullides i ja està. També és les verdures,
0: Que
2: també són molt bones.
0: Vinga, Ventura, què hi posem aquí?
2: Sobretot si som d'aquest del nostre país.
0: Oh, i tant, s'ha de fer coses de proximitat,
2: ara. Doncs mira, farem les mongetes, costelló de porc, xoriço, sí? Xoricets, salsitxes, ceba, tomaca, i un vas sal, oli, pebre i un vas de vi blanc.
0: Molt bé. Vinga, fem-ho, això.
2: Farem la mongeta, que ara actualment ja no es fan remull. Pots fer-la directament, ben rentada i posada, ja es pot fer. Si ho fas en remull, ho fas en remull, és igual.
0: Molt bé.
2: Jo ja la faig directament.
0: Sí.
2: La poso amb aigua, la bulleixo, i ja està.
0: No tens que tardar molt més rato, després?
2: Sí, tarda més. Si ho fas amb olla a pressió, està en un moment, I es fa molt bé.
0: Val, molt bé. Com ho afegim, això?
2: Com la tens la mongeta feta, o sigui, volia dir això, fas el sofregit amb la ceba, la tomaca, amb all, si vols també el vols posar all, així, fas un bon sofregit. Com ja ho tens tot això, fas a part, salteges el costelló tallat a quadres petits, la salsitxa tallada i els xoricets tallats.
0: Molt bé.
2: Tots també saltejats, posats a dins el sofregit. I com a temps tot això, hi poses el vi, que facis un xup-xup-xup-xup, i poses una mica d'aigua, si tens una mica de brou, millor,
0: sí?
2: I després doncs, ja hi pots posar la mongeta.
0: Val.
2: Ja està.
0: Aquesta mongeta que tu dius que no la poses en remull, la poses en allà perquè es vagi fent.
2: Es vagi fent.
0: Molt bé. Quant de temps?
2: Que també hi pots posar una mica del suc de les mongetes, que també hi queda molt bé.
0: Quant de temps, Ventura? Tres quarts d'hora, una hora,
2: sí,
0: això,
2: home, anar fent? Sí, home, segons com sigui la...
0: Anar provant a veure com...
2: La mongeta ja la poses que està cuita, o sigui...
0: Val.
2: També es fa ser una mica de xup-xup
0: amb el
2: costelló, la salsitxa i el xoricet perquè quedi una mica gustós de l'estofat. Ja t'ho dic, que pot ser un primer, pot ser un segon.
0: Pensa, és un plat d'aquest calent per a l'hivern, de cullera i bé, doncs, forces vitamines, que això prou prou bé.
2: Sí.
0: Però, Ventura, tornem a explicar a la nostra audiència doncs, aquests continguts d'aquestes mongetes del ganxet.
2: Aquestes mongetes del ganxet, que també poden ser del Carall, que és el mateix. A la part de Girona hi ha el Carall i el ganxet.
0: I amb aquesta diferència, en aquestes?
2: Són iguals.
0: Són iguals.
2: El Carall, com diuen la ceba de figues, el ceba.
0: Val.
2: Allà, jo tota la vida sempre del Carall i del ganxet. Passa el ganxet sempre queda, no sé, és més... és més de casa, diguéssim.
0: Sí, sí, sí,
2: bueno,
0: sí, sí.
2: Tot és de casa, però el ganxat tot el dia ha sigut mongeta o el ganxat.
0: Sí, és més reconeguda,
2: és
0: no?
2: Més reconeguda. Mongeta o el ganxat, el costelló, bueno, per quatre persones un quart de costelló, un parell o tres de xorissats aquests petits tallats fins, cinc o sis salsitxes tallades, o sigui, molt sofregit, la ceba, la tomaca, sal, l'oli, pebre i el vas de vibre.
0: Molt bé. Ben fàcil de fer,
2: sí, sí.
0: I ben nutritiu.
2: I
0: ben calentó. Tot
2: ben calentó i coses d'aquest temps.
0: Molt bé, doncs fantàstic. Han fet bona nota. I vinga, doncs trobo que és un plat que te pot treure de bons problemes.
2: I tant.
0: I que aleshores aquí deus quedar ben tip, eh?
2: Hombre,
0: amb aquest plat.
2: No, ja t'ho dic. Fas una amanida o alguna cosa així, però sí. Ja estan bé. Passa que avui, com a la Joana porta un segon, que també és molt suculent...
0: També, doncs vinga.
2: Ja queda molt bé així.
0: Doncs vinga, Joana, va, vinga, anem per al teu.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia.
1: Bueno, doncs jo he preparat un rap amb calçots. Val? Els ingredients per 4 persones, un rap d'un quilo, 12 calçots... Llavors aquest jo hi vaig posar 2 cullerades de sofregit d'aquest que ja ve fet, perquè així no tindríem tanta feina. La farina, vi blanc, oli, sal, pebre, fumet de peix blanc o aigua i 2 cullerades de salsa de calçots.
0: A veure, Joana, aquest sofregit que ja ve fet em mereix la teva confiança?
1: Sí,
0: està bo,
1: sí, sí, sí. S'ha d'anar al tanto, per això només us dic 2 cullerades, perquè és molt fort.
0: No és com
1: el nostre sofregit.
2: Perdona, Joana, ja saps que venen aquests gelats de tomàquet que venen ja...
1: Sí, aquests que venen, ja és sofregit de tot. Llavors, per això us dic només 2 cullerades, perquè aquest sofregit és molt més fort que el que fem nosaltres.
0: Val. Molt bé, vinga, va, doncs posem-nos a fer.
1: Llavors, agafem el rap, el tallem, ens el tallen, el fregim i l'enfarinem. L'enfarinem, perdoneu, i el fregim. L'enfarinem poc, l'espolsem una mica. Llavors, quan el tenim, el separem. Llavors tenim els calçots i els tallem com si talléssim tota la part verda, com si talléssim una ceba tendra. Jo els vaig tallar cada calçots en 2 trossos, o 3.
0: Uh-huh.
1: Llavors, en aquest mateix oli que vaig fregir el rap, i vaig passar els calçots, enfarinats una mica.
0: Uh-huh.
1: Llavors, quan vaig tenir això... ho vaig retirar i vaig posar aquest sofregit de tomàquet, que ja el tenim, i vaig anar tirant aigua, aquest sofregit, res, són 5 minuts, eh? Però vaig anar tirant aigua, i llavors hi vaig tirar el rap, i vaig posar els calçots, i de cap d'una mica hi vaig tirar 2 cullerades de salsa de calçots.
0: Ah, d'aquella salsa
1: de rosa, salsa de
0: melles. De ah, val.
1: Exacte. I això... o sigui, sembla que sigui amb romesco. Queda com un romesco. I llavors això ja va estar, perquè el rap és ràpid i fàcil i molt bo, eh?
0: Molt bo.
1: Ho rectifiqueu de sal.
2: El romesco amb la salsa de calçots només hi ha una diferència, que el romesco s'hi posa nyores.
1: Sí, jo també n'hi poso, eh?
0: En aquest plat hi poses nyores?
1: Sí, en la salsa dels calçots.
2: Calçot.
1: Ja us vaig explicar l'altre dia com la fèiem.
2: Sí.
1: Si voleu us la torno a dir. Doncs a la salsa dels calçots jo també n'hi poso.
0: La nyora al tanto, per això, però és molt forta, la nyora, eh?
2: No.
1: I venen aquests pots, que ja és feta. I llavors sabeu què fa? Jo el compro i el congelo en potets petits.
2: Sí.
1: Perquè, esclar, allò que ell pon... I llavors treus 2 cullerades d'aquestes de cafè.
0: Uh-huh.
1: I ja està, i li tires com fas la salsa.
0: Jo la salsa
1: sempre ho faig tot jo, no compro salses ni com... no, sóc molt de fer-ho tot jo.
0: Molt bé, que trempats que sou, que trempats i que trempats.
2: La veus és casolana.
0: Sí. Doncs vinga, Joana, anem a repetir aquests continguts. Per quantes persones has dit que amb això no
1: per
0: està
1: quatre.
0: Bé? Per 4 persones.
1: Per 4 persones, 1 quilo de rap, els 12 calçots, les 2 cullerades soperes de sofregit ja fet. Si voleu fer un sofregit, podeu fer el sofregit de ceba i tomaca, com sempre. La farina, per enfarinar tot això, un raig de vi blanc, que llavors li tirem quan posem aquest sofregit, un bon raig de vi blanc, oli, sal i pebre. Aneu al tanto amb la sal, perquè penseu que això hem ensalat el rap, i llavors aquest sofregit té una mica de gust fort. Ho rectificau al final.
0: Ah,
1: ho proveu, si veieu que us hi falta una mica de sal, n'hi tireu. El fumet de peix o aigua, que el fumet de peix n'hi podeu posar 3/4 de litro.
0: Està bé que, per exemple, quedi cobert i que per
1: sí,
0: exemple,
1: però poc,
0: quedi...
1: Sí, però perquè el ram, com que ja l'has fregit, ja deixant anar l'aigua, no es veu molta aigua.
0: Va.
1: I el calçot tampoc, perquè tot tot té aigua. I llavors les dues cuirades superes de salsa de calçots. Això a l'última hora, llavors ho remeneu una mica, ho deixeu 5 minuts i ja està.
0: I deixes una miqueta que s'hi pugui sucar per baix.
1: Sí,
0: no?
1: sí, això que s'hi pugui sucar. El més bo, de vegades, és el pa i els calçots.
2: I tant, i tant.
0: Doncs està molt bé aquest àpat en calçots, un àpat doncs ben diferent, que sempre els calçots els lliguem més en carn, no?
1: De dir, sí,
0: mira,
1: sí.
0: Fas una costell, un tros de xoriç, un tros,
1: eh? I els calçots, calçots,
0: eh? Sí. I que sí, calçots, precisament, fets així en peix...
1: En peix? Doncs, estan molt bons. A mi m'agrada provar plats nous.
0: Doncs molt bé. Gràcies, amics cuiners.
2: Molt bé.
0: Hem fet dos àpats realment exquisits, eh? Gràcies per explicar-nos-los. I aquí ara hi té que haver-hi la mà de la cuinera, el cuiner de casa, que els sapiguem
1: fer. I que els hi va dir combinar coses noves. Sí, hi ha gent que no s'atreveixen a fer, ai no, això no ho he fet mai, no.
0: Bueno, però escolta'm, no.
1: S'ha de
0: explicar per a vosaltres dos, vull dir, va a missa això, eh?
1: Va a missa, exacte.
0: Joana, moltíssimes gràcies, Ventura, moltíssimes gràcies, fins la propera setmana, bona setmana.

0: Bona nit. Un viatge en el temps. Que sí, que a Ràdio Vila Sacra observem, pensem, triem i compartim tot allò que ens ofereix l'oferta audiovisual del món. I ho amanim a la seva hora, amb la salsa corresponent a cada moment. Per això, ningú ens pot imitar. A veure si pots. Vinga!
1: A Borges fa més de 125 anys que seleccionem les millors varietats i l'origen dels nostres fruits secs i fruites dessecades per garantir la més alta qualitat i sabor. A més d'estar deliciosos, la fruita seca és molt completa i amb bons valors nutricionals, així que poden ser els teus grans petits aliats per cuidar la teva salut. No t'oblidis de portar sempre amb tu els fruits secs Borges. Els bons,

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: L'Observatori Astronòmic del Montsec, el Pallars Jussà, tindrà un nou gran telescopi que entrarà en funcionament l'any 2030. El projecte suposarà una inversió superior als 20 milions d'euros i convertirà l'equipament en un dels telescopis robòtics més grans del món. Sant Esteve de la Sarga, Pau Rovira.
2: El nou telescopi tindrà un mirall de 2,5 metres de diàmetre, molt superior als 80 centímetres de l'actual telescopi Joan Oró. Això multiplicarà per 10 l'actual superfície col·lectora de llum i permetrà ampliar notablement la capacitat d'observació i d'estudi de fenòmens astronòmics. La primera fase del projecte rebrà una aportació de més de 10 milions d'euros per a construir l'edifici, la cúpula i el telescopi, mentre que la resta de la inversió es completarà al 2030 amb la instrumentació científica i els sistemes de gestió de dades. El director de l'Observatori del Montsec, Quique Herrero, en destaca l'automatització i la rellevància que tindrà.
3: Igual que ho és el Joan Oró, és un telescopi robòtic. Funciona de manera totalment autònoma, des de la planificació del que ha d'observar, la realització de totes les observacions durant la nit i el processat de les dades, no hi ha ningú a darrere. Si ara el poséssim, ara mateix seria el telescopi robòtic més gran del món.
2: Així doncs, aquest projecte ha de consolidar l'astronomia catalana com un actor rellevant a escala internacional.
4: La xarxa de comunicació local.
5: Ràdio Vila-sacra. Observar. Pensar. Raonar. Ho entens?

0: 107 FM.
1: Passem moltes hores davant les pantalles. Per això cal fer-ne un bon ús. Tingueu cura amb l'exposició de la intimitat familiar a les xarxes, sobretot la dels infants. Eviteu compartir elements del vostre domicili que es puguin reconèixer. Informeu-vos sobre els mecanismes de control parental i combatiu l'aïllament social, sobretot el de la gent gran, fent videotrucades. Apren a navegar. Apren a desconnectar. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.

0: gaudir tres vegades més de l'irresistible gust de les teves telepizzas favorites, demana online al triple.
1: Telepizza.es.
0: Telepizza, el secret és a la massa.

0: Vintena Festa de la Sardana.
1: Dimecres 16 de setembre de 2026, a les 5 de la tarda a la plaça de les Escaules.
2: A càrrec de la principal de les Escaules.
3: Hi haurà berenar per tothom, beure inclòs. En cas de mal temps, disposem de local cobert. Amb la col·laboració d'Ajuntament de Boadella i les Escaules.
4: Veniu, veniu, us revelarem un secret.
5: Avui estem aquí a Bàscara, que és el poble on també he criat. Estem en el forn de pa a l'Empordà, és el pa que he menjat durant tota la vida. I res, que em fa molta il·lusió poder presentar una instal·lació que me la sento molt meva, pel fet només de que és el meu poble, diguem-ho així. El forn de pa a l'Empordà és un forn de pa que està portat per una família de tota la vida, de la família Feliu, i, bueno, estan fent el pa de forma artesanal, amb farina que ve de producte integrat, n'hi ha també alguna part que és ecològic, i estan dins un projecte molt xulo, que és d'aquí les províncies de Girona, que els pagesos de la zona produeixen el gra, en fan la farina, una farinera d'aquí Banyoles, que és la farinera Coromina, i després aquesta farina l'utilitzen per fer el pa als flequers de la zona. Per tant, com sempre, tirant cap a casa, fent economia circular. Nosaltres apostem sempre per l'economia circular i sobretot per l'autoconsum, el que sigui el cercle, tancar-lo.
6: Avinguda d'Alt, sense número, Bàscara.

0: Últimament, sembla que l'única forma de poder expressar les ansietats i les angoixes de la generació millennial és la poesia, o en el seu defecte, la prosa poètica. Així doncs, aquí està com el temps. Aquest llibre és un cúmul de pensaments, olors, acudit, frases doloroses, una novel·la. Potser la història d'una generació millennial, per descomptat, això sí que ho és. Són els silencis, és l'ansietat, les preguntes existencials sense contestació, l'absurd, la fi del món, és el planeta, el futur, la tecnologia, són les contradiccions.
1: Una nit truca a la Max de Florida, o sigui, al paradís. Diu que vol que l'enterrem allà. També ha convençut el pare d'en Ben, però hi ha un problema. Ja havien comprat parcel·les a la sinagoga on anaven abans, que si els podien vendre algú altre en nom seu. No sé com vols que ho fem, mama, diu ell. La dona proposa que ens la quedem nosaltres, però en Ben no vol que l'enterrin a Hackensack, a Nova Jersey. Penso en la vegada que la Sílvia va entrevistar aquell futuròleg famós. Li va preguntar què era el proper que passaria i ella va repetir la seva predicció més coneguda. Gent gran en ciutats grans, amb por del cel.
0: No sé, a mi m'ha remogut, però no sé ben bé per què. Diu molt en poc, a vegades diu molt en res. I això, pràcticament, és un miracle. Us ho recomanem perquè és una lectura totalment diferent i que a nosaltres ens ha atrapat.

0: costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció.
1: Tornar a la rutina costa, però a Bonpreu i Esclat costa menys. Aprofita les més de 1.500 ofertes que t'hem preparat i, amb la targeta client i l'app, gaudeix de descomptes personalitzats i supera els reptes que et faran estalviar encara més. Perquè a Bonpreu i Esclat, tornar costa menys.
2: Algú sap on ha anat a parar aquell que deia que el vídeo havia matat la ràdio?
3: Ens ho pots explicar per contestador al 972-51-1268 o bé per WhatsApp al 656-19-70-62. Lliurement i anònimament.
4: Pessigolles.
1: Ara, fer la teva compra amb l'app de Bonpreu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres. Bonpreu Esclat.
5: Apuja el volum.
6: Deixa que la llum envaeixi la teva llar. Amb Finestres Calaint tindràs més lluminositat i les millors prestacions d'aïllament acústic i tèrmic sense renunciar a un disseny elegant. A Perimetral som distribuïdors expert Calaint i certifiquem la millor instal·lació per les teves finestres. Perimetral, 972-84-42-11. I deixa que la llum envaeixi la teva llar.
7: A vegades és dur ser tan popular. Tothom et vol veure, vol saber més de tu, vol estar amb tu, o no?
8: Ho sento, a Ràdio Vilasacra el rotllo és un altre.
9: Aquí sensacions i els fantasmes als castells.

0: wonderful.
1: The great Tony Bennett. Happy birthday.
0: Thank you.
2: Exacte.
3: Només quan tinguis ganes de variar, Ràdio Vila-sacra has de triar. Mentrestant, tu com sempre, a lo teu i tranquil, que nosaltres no regalem cap pernil.

0: mentre feia estricis al cabaret.
1: Informació, música, entreteniment.
2: Ara escolteu l'altra ràdio.
3: Vinga.
2: Grans poetes, musicats per grans cantants, de poemes i cançons.
4: Miguel Hernández va néixer el 30 d'octubre de 1910 a Oriola. Fou el tercer fill dels 7 que van tenir Miguel Hernández Sánchez i Concepción Gilabert, i el segon noi. La seva família es dedicava a la cria de cabres, cosa que va provocar que es traslladessin de la casa on va néixer. Els llibres seran la seva vida principal, font d'educació, convertint-se en una persona totalment autodidacta. Els grans autors del segle d'or de la cultura espanyola, Miguel de Cervantes, Lope de Vega, Calderón de la Barca, Garcilaso de la Vega i, sobretot, Góngora, es convertiran en els seus mestres. L'any 1930 comença a publicar poemes al setmanari El Pueblo de Oriola i al diari El Día. L'any següent apareix de forma més regular publicacions locals com Actualitat o Destellos. Quan esclata la Guerra Civil Espanyola, s'allista al bàndol republicà. L'estiu del 36 passa a formar part del Partit Comunista d'Espanya. És empresonat a Sevilla i durant aquest temps la seva dona, Josefina Manresa, li va enviar una carta on mencionava que només tenia pa i cebes per a menjar.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els preus dels lloguers en ciutats com Barcelona ja impedeixen als joves viure al lloc on estudien.
2: Vamos a tener probablemente estudiantes de primera, estudiantes de segunda y estudiantes que ni siquiera llegaron a ser estudiantes porque no pueden pagarse la universidad. No pueden pagarse la universidad porque no pueden pagar el alquiler.
1: És l'avís de la coordinadora de representants d'estudiants de les universitats públiques. Malgrat ser conscients de la problemàtica, les universitats catalanes, de moment, Pau Puig, no es plantegen prendre mesures.
3: Des de la coordinadora de representants d'estudiants de les universitats públiques adverteixen que si la crisi de l'habitatge no va menys, cada vegada seran més els joves que no podran accedir a la universitat. No pels preus d'aquesta, sinó perquè no poden pagar-se el pis. Marta Gómez és la directora de Relacions Institucionals del CREU.
2: Estamos ante la disyuntiva de que nosotros entendíamos y todos seguimos entendiendo la universidad como un ascensor social, pero en el momento en el que va a haber estudiantes que no van a poder optar porque no pueden pagarse un alquiler o una vivienda, ese ascensor social se está rompiendo.
3: Per aquest motiu, des de l'entitat demanen més residències públiques. Segons la directora del CREU, pels equips directius de les universitats comencen ara a adonar-se de la problemàtica.
2: Y han visto que el problema de vivienda es un problema real. Y aunque las universidades van lentas y con la infrafinanciación que sufren, es cierto que probablemente no puedan hacer todo lo que quisieran, si hay varias universidades que ya han empezado a realizar medidas como bolsas de alquiler para su estudiante universitario.
3: Malgrat tot, des de les universitats catalanes no han pres cap mesura més enllà de les ja existents. A la Universitat Autònoma de Barcelona ofereixen la Vila Universitària, que té més de 2.000 places d'allotjament repartides en els apartaments. Nélida Falcó n'és la directora.
4: Els estudiants que marxen de Vila, doncs aquest any doncs no han marxat tant i ens han renovat més els contractes, amb la qual hem tingut menys places dedicades als estudiants de nou accés.
3: Ni la Universitat Pompeu Fabra ni la Universitat de Barcelona tenen residències pròpies, només una pàgina web per orientar els alumnes a l'hora de buscar pis.
5: Vaig començar a buscar per Idealista a l'àrea metropolitana dels voltants, però no en trobo, és impossible.
6: Una habitació molt petita, la qual amb prou feines que havia un llit i un escriptori molt petit, un preu desorbitat.
1: Són els testimonis d'alguns estudiants que aquest estiu han intentat trobar pis a Barcelona. De mitjana, llogar-ne un val 1.100 euros, Àlex Calatrava.
7: Són desenes els estudiants que després de passar-se tot l'estiu buscant allotjament s'han adonat que no poden assumir el cost d'una habitació ni d'un pis a Barcelona ni tampoc als municipis de l'entorn. A la capital catalana el preu mitjà d'una habitació ronda els 600 euros segons la consultora especialitzada Life for Life. El problema, però, no és només el preu. Alguns estudiants també s'han trobat amb estafes i irregularitats.
6: Era un pis a Badalona, molt petit, dubto molt que tingués cèl·lula d'habitabilitat, amb un principi volien fer tot en negre i es vaig dir que jo, si m'anava un pis, jo que necessitava era demanar l'ajuda del lloguer.
5: Em van estafar 50 euros un noi que em va dir que tenia una habitació al Poblenou. Vaig parlar amb ell i tot, em va passar les fotos, vam quedar un dia, però al cap d'una setmana no em va tornar a escriure.
7: Són en Joan i en Mohamed, alumnes de la Universitat Politècnica de Catalunya. Els estudiants lamenten també que no tenir pis a Barcelona els comporta perdre hores d'estudi i de socialització.
8: Hi ha moltes coses que, com veig lluny, no puc acudir i sí que m'agradaria. Altres que m'he de buscar la vida per trobar on dormir si és que vull anar.
9: Jo el meu últim bus és a les 8 i mitja i al quatripassat les meves classes acabaven a les 8, 9. No em saltava la classe per poder arribar al bus o li demanava algú que em deixés quedar-me.
7: Són la Irene i la Núria de l'Alt Penedès i del Vallès Oriental, respectivament, i alumnes del campus Diagonal Besòs de l'UPC.
10: Però com pot ser? Amb la quantitat de llestos que governen el món i les grans cadenes de televisió amb les seves grans informacions i tertúlies de savis. Com pot ser?

cançons a peu d'escala. Grans èxits de la música de tots els temps, explicats i interpretats per Jaume Escala. Cançons a peu d'escala. Quan

Guantanamera és una cançó popular cubana que va adaptar Julián Orbón, basada en uns versos del poeta cubà José Martí. La versió més coneguda és la que va gravar el cantant de folk nord-americà Pete Seeger, que la va popularitzar a 35 països diferents després d'una estada seva a Cuba i escoltar-la en una trobada d'amics. Les arrels de la melodia es poden trobar en un origen popular anomenat El Pasacalle. Quan hi havia festes populars, alguns fragments, segurament la Guantanamera, Guajira Guantanamera, és el que la gent ballava pel carrer i després potser li van afegir aquests versos. El tema que va acabar sent una barreja del que s'anomena allà Son Montuno i Guajira. La Guajira és un tema conegut, ric per la seva percussió, i estarà enregistrada per molts d'altres artistes: Joan Baez, Los Lobos, Luciano Pavarotti, en Pau Donés i també Celia Cruz la van gravar junts en disc, entre d'altres i molts artistes.

0: Cançons a peu d'escala.
1: Segur que sabeu sobradament que el canvi climàtic està comportant un escalfament global a tot el planeta. Però com afecta això a Catalunya? A casa nostra també tenim un canvi del clima? Acabats de sortir del forn, tenim uns nous resultats del Servei Meteorològic de Catalunya, que ens explica precisament què passa amb el clima aquí. Soc la Verònica Couto, la cap de comunicació del Servei Meteorològic de Catalunya, i m'acompanya en Marc Prohom, cap de climatologia del Servei Meteorològic de Catalunya. Ens explicarà una mica aquests resultats del butlletí anual d'indicadors climàtics que ens presenten l'escenari del clima aquí a casa nostra. Bon dia, Marc.
2: Bon dia.
1: El BAIC, oi? Què és això del BAIC?
2: Doncs el BAIC és un informe, un butlletí que emetem des de l'àrea de climatologia cada any i que és una fotografia el més precisa possible de com està canviant el clima a casa nostra i quines són les tendències que s'estan observant.
1: Quants anys fa que el feu? Hi ha hagut canvis en aquesta trajectòria del BAIC?
2: Doncs el BAIC fa gairebé 20 anys que el fem, des del 2007, i ens ha anat canviant, lògicament, perquè hem anat incorporant noves variables. Al principi eren temperatura i precipitació, però ara ja disposem de més informació i també disposem de més anys de dades. Per tant, tenim una cobertura temporal cada cop més àmplia.
1: I per què és tan important aquest informe anual?
2: Doncs aquest informe el que pretén és fer una fotografia de l'estat del canvi climàtic a Catalunya el més precisa possible, el menys borrosa possible, i per això aquest butlletí vol ser una eina per tots els gestors que fan polítiques d'adaptació perquè tinguin una informació acurada, fiable, i per tant les polítiques d'adaptació siguin més idònies, no? I més exitoses.
1: Ara mateix presentem els resultats de tota l'anàlisi del 2025. Quin seria el gran titular? Què estem veient en el clima a Catalunya?
2: Doncs pràcticament podríem dir que Catalunya és cada cop més càlida, més seca, i gràcies a l'informe d'aquest any també podem afirmar que el vent va a la baixa. Cada cop la pressió del vent doncs, té una tendència a ser més feble.
1: D'acord. Anem a indagar una mica en cadascun d'aquests casos. De la temperatura. Sobre la temperatura dius que Catalunya cada cop pinta que serà més càlida. Què vol dir això? El ritme està sent molt accelerat?
2: Doncs sí, Catalunya, com que està inscrit dins de la Mediterrània, doncs és un àmbit on l'increment de temperatura s'està produint a un ritme més accelerat si ho comparem amb el que passa a nivell global. Pràcticament estem parlant de 2 graus d'increment respecte a mitjans del segle XIX. Això comporta, sobretot, que la temperatura màxima és la que s'incrementa a més velocitat i també que tinguem cada cop més extrems de temperatura lligats a nits càlides, nits a dies amb temperatures per sobre els 30 graus, per tant, tota una sèrie d'extrems que cada cop són més freqüents.
1: I és el mateix que està passant a tot el món? Parlaves de la Mediterrània, és el context també global. Com es posiciona Catalunya en aquest sentit?
2: Doncs Catalunya i bona part de la Mediterrània, de la conca mediterrània, està registrant tendències més accelerades. Si a escala global l'increment respecte al període preindustrial està al voltant d'un grau i mig, a Catalunya ja estem al voltant dels 2 graus. Per tant, és un sensiblement superior a aquest ritme d'escalfament.
1: I és un escalfament que només passa a l'atmosfera o també, per exemple, hi ha implicacions al mar?
2: Doncs sí, l'atmosfera lògicament està en contacte amb molts ecosistemes, un d'ells lògicament és el mar, i gràcies a les dades que ens aporta en Josep Pasqual de l'Estartit, amb més de 50 anys de dades, podem afirmar que el mar també s'està escalfant, sobretot la capa superficial a un ritme força accelerat. A capes més profundes no ho és tant, però sí que està responent a aquest escalfament cap a al voltant dels 2 graus d'increment des dels anys 70 del segle passat.
1: També veiem que a nivell europeu els organismes explicaven que s'encadenen anys consecutius on les temperatures cada cop es registren més càlides. És el cas també de Catalunya?
2: Sí, un dels elements més característics dels últims anys és que de manera successiva estem superant 2 graus la mitjana per sobre del període de referència del 1961-1990. Això no s'havia produït abans, per tant estem encadenant 4 anys consecutius i això ens marca doncs, un canvi de paradigma que no s'havia produït fins ara.
1: Aquest augment de temperatures, aquesta calor, té també implicacions en la precipitació? Cada cop hi ha menys pluja? Què hi diu el BAIC al respecte?
2: Doncs respecte a la precipitació, les conclusions no són tan rotundes com amb la temperatura. Sí que hi ha una tendència cap a la disminució, però falta més, podríem dir, significància estadística en aquest valor. Sí que, si ho fem un zoom a l'estiu, la precipitació sí que tendeix a una disminució del voltant d'un 33% des de mitjans de segle XX. I en àmbits geogràfics, sobretot és el Pirineu, el sector que més està registrant aquesta disminució.
1: Uh-huh. I està relacionat amb la sequera? O també és menys robusta la dada o la sequera sí que estem veient canvis, un augment, una intensitat, com en ocasions es diu?
2: Doncs, de fet, és un dels extrems lligats a la precipitació que hi ha més consens que sí, que s'estan incrementant aquest fenomen de les sequeres, que per altra banda és un fenomen propi del nostre clima. Però en els darrers anys, els darrers 50 anys, hem observat que cada cop és més freqüent, són més freqüents els episodis de sequera, duren més i, per contra, els períodes humits cada cop són més curts i els superàvits cada cop són menors.
1: Mm-hmm. Comentaves que per primera vegada s'analitzen les dades de vent. Què ens diu respecte a Catalunya? Comentaves que potser és menys ventós, però què vol dir exactament això? Què estem trobant al respecte?
2: Mm-hmm. Doncs és una novetat d'aquest any, del BAIC 2025, el fet que hem registrat des de 1998, que comencen els registres homogenis, una disminució tant en les ratxes màximes de vent com en la velocitat mitjana. I es xifra al voltant d'un 5% per decenni de disminució. Un aspecte molt destacat és que els àmbits del país que són més ventosos, com són l'Alt Empordà i les Terres de l'Ebre, cada cop registren menys episodis de vent fort. I això, doncs, està lligat a possibles canvis en la dinàmica atmosfèrica o també una debilitació potser de les brises que durant l'estiu també s'està observant.
1: Mm-hmm. Hem parlat de temperatura, precipitació, vent, però potser les persones que estan seguint aquesta entrevista es pregunten: i a mi això com afecta? Quines implicacions té per la ciutadania aquests resultats del BAIC?
2: Doncs hi ha uns efectes molt clars, sobretot si parlem de l'increment de temperatura i amb la proliferació de cada cop més extrems de calor. Això té un efecte sobre la salut molt evident i que està molt ben estudiat, sobretot en aquelles persones que pateixen certes patologies que estan sotmeses a un risc més accentuat. També s'estan produint canvis en l'agricultura. Lògicament, amb un augment de la temperatura, també els cops de calor que afecta el raïm, per exemple, doncs tens uns efectes molt més forts i que afecten la collita. Molts altres aspectes, lligats amb turisme, per exemple, doncs estan afectats per la dinàmica atmosfèrica i, per tant, el BAIC proporciona el màxim d'informació per tenir un lligam entre aquesta tendència observada i quins efectes té en determinats sectors.
1: Mm-hmm. Entenc que, a més de la temperatura, també hi han conseqüències visibles amb aquesta disminució del vent. Uh-huh. Quines serien?
2: Doncs el fet de que tinguem cada cop una velocitat del vent mitjana més baixa comporta que, o pot comportar que, l'eficiència de les brises a l'hora de dispersar els contaminants en episodis de contaminació sigui menys efectiva. Per tant, també tindria un efecte sobre la salut. O també el fet de que tinguem menys brises o que siguin a velocitats més modestes, doncs té menys capacitat de refredar durant l'estiu les brises d'origen marítim. Per tant, sí que té unes conseqüències que anirem, doncs, en els propers bikes confirmant i poden tenir, doncs, conseqüències més clares.
1: Mm-hmm. Més enllà dels efectes sobre les persones, en el butlletí anual d'indicadors climàtics, el BAIC, també analitzeu els efectes que hi ha sobre la fenologia, sobre altres espècies com fauna i flora. Quins són aquests canvis que esteu ara en les dades que us mostren?
2: Uh-huh. Doncs gràcies a la FENOCAT, a la xarxa fenològica, podem determinar quins canvis s'estan produint com a conseqüència especialment de l'increment de temperatura. Un dels efectes que estem veient és en determinades espècies vegetals com l'olivera, que s'està avançant la maduració del fruit. Això comporta un efecte sobretot en l'àmbit agrícola, en l'avançament de la collita, i també en determinades espècies migratòries, ocells, estem veient, per exemple, un avançament. Aquest és el cas de la puput, que s'avança a la seva arribada, doncs, gairebé una setmana i mitja.
1: Mm-hmm. D'acord. No sé si vols afegir res, Marc.
2: Gràcies, jo crec que està prou bé.
1: Moltes gràcies per acompanyar-nos. Sí, exacte, a consultar-lo. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui. Marc Prohom, cap de l'àrea de climatologia del Servei Meteorològic de Catalunya. Les dades del BAIC que avui hem presentat ja estan disponibles per tothom. Les trobareu a la nostra pàgina web, www.meteo.cat. També al repositori de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, on trobareu tots aquests continguts explicats de manera amena. Moltes gràcies i bon dia. Ràdio Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra.
3: Ràdio Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra. Tu pots ser part del canvi.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Entre un 40 i un 60% de la collita de la patata amb denominació IGP de Prades està afectada per la necrosi. Es tracta d'una afectació provocada per la calor que compromet el desenvolupament dels tubercles i que es manifesta amb taques marrons a l'interior de les patates. Anem a Prades, Ariadna Escoda.
2: Actualment hi ha menys d'una desena de pagesos que es dediquen a fer patates amb segell IGP en finques repartides pels municipis de les muntanyes de Prades. Un dels més joves és l'Enric Domènech, qui amb més de 50 anys calcula que haurà de descartar la meitat de la collita d'enguany.
3: M'he trobat doncs, que al moment d'arrencar les patates, tot i que havia anat comprovant durant la campanya doncs, que les patates estessin en condicions, anant fent cates i proves, ha resultat que quan hem decidit treure-les doncs, han sortit amb això, amb la necrosi aquesta per calor i també amb picades de cuc de filferros. Hi ha zones que estan molt més afectades, hi ha zones que potser no hi estan tant. No sabem si és ben bé pel tipus de rec o perquè la terra és una mica diferent. Això és una cosa que hem d'estudiar per intentar, si pot ser, que no torni a passar. Però, doncs, ens hem trobat amb aquest problema. I el problema jo crec que en el meu cas pot arribar a un 40-45% segur entre les dues malalties.
2: El seu cas no dista massa de la resta de pagesos que es dediquen a aquest conreu, que han avançat tant la sembra com l'arrencada de les patates davant l'increment de temperatures. Ho explica Eugeni Coll, president de la IGP Patata de Prades.
4: El normal era començar a sembrar a finals d'abril, primers de maig, més aviat primers de maig, i s'arrencava doncs, a primers de setembre. Ara estem adelantant la sembra, a mitjans d'abril, i estem arrencant ja a l'agost.
2: En canvi, el que sí que es posposarà serà la posada en venda de les patates amb denominació IGP, que es retardarà fins a finals de setembre. Amb aquesta espera, els pagesos confien d'estriar més fàcilment aquelles peces que estiguin afectades per la necrosi.
5: La xarxa de comunicació local.
6: Ei, pugeu el volum i escolteu bé.

0: Bueno.
1: Avui, a Catalunya...
2: Més d'un 84% de la població...
3: sap parlar català.
4: 7 de cada 10 persones...
1: el saben escriure.
3: I gairebé no hi ha ningú que no l'entengui.
5: Fa 30 anys el coneixement i l'ús del català era molt diferent.
3: Fa 30 anys...
2: 3 quartes parts de la població entenia el català.
4: Però només la meitat el sabia parlar.
5: La gran majoria no el sabia escriure.
4: Gràcies a l'esforç de tots...
1: el català s'ha estès i és una llengua consolidada.
3: Entre tots hem fet del català una llengua de prestigi.
6: Ràdio Vila-sacra, on l'amor per la ràdio es nota.
7: Ramon, 91 anys. Carme, 78 anys. 58 anys casats.
8: Al mateix carrer, amb un número de diferència, i mira, encara que fóssim veïns, doncs ens ignoràvem. I un bon dia vam començar a sortir junts, i així es va començar la cosa.
9: Perquè jo vivia el 95 i ell el 97. I la portera de la casa no se'n va enterar que anaven junts fins que va venir el meu pare a parlar amb el seu pare, diguéssim que anaven junts, que podien d'allòs.
8: Com que jo no tenia mare aquella època, jo em feia el càrrec de 3 germans que tenia, perquè eren petits, més petits que jo. Aleshores, no podia pujar el promès a casa si no hi havia el meu pare. Jo no podia sortir al carrer si no portava un guàrdia civil al costat, que era un germanet, sempre. Anàvem al cine, en portàvem un. Anàvem a donar una volta, en portàvem dos. I així és, fins que ja vam anar en sèrio, però també sempre. Fins que em vaig casar, no vaig anar al cine sola. Jo vaig començar a viure quan em vaig posar a festejar amb ell, perquè la vida m'havia tractat bastant fumada. La guerra, ens va caure una bomba, ens en va cremar 3, la meva mare no ho va aguantar, es va morir molt jove. I jo, com que ja feia de mama, per 3, i el papa 4, vaig dir, bueno, un mes i prou. Jo no me'n podia anar de casa.
9: Vaig començar a anar amb ella i pujava ja quan hi havia els seus germans, eh? I quan que érem més petits encara els ajudava a fer algun problema del que jo me'n recordava, perquè era molt més gran, eh? Mira, estaven tot el rato fins que arribien a son pare i llavors ja van anar.
0: Tanca els ulls.

0: I parlant d'emocions,
1: 62.
2: Please, please, please, please, please, please, please, please, please.
3: Hem de parlar de música. Parlant de música, amb Margarida Arbàs.
4: Els ocells més musicals. Si hi hagués un pòdium dels animals més musicals, al graó més alt hi arribaria volant algun ocell, que en conjunt tenen fama de cantar bé. Ara, no tots els ocells canten igual, i per això tenim diferents paraules per referir-nos al so que emeten. N'hi ha que piulen, com els pollets, altres que refilen, com els canaris, i alguns xerrotegen, com l'oreneta. Les tórtores parrupegen i també ululen. Les gallines escatainen o escaïnen i també catasquen o catasquegen i fan cloc-cloc o cloquegen. Les oques claquen i nyequegen. Els ànecs també fan nyec-nyec i n'hi ha que xiulen. Les perdius escutxeguen. Els galls fan quiquiriquic. Els coloms parrupen o parrupegen i els corbs grallen. A la categoria d'honor dels ocells canors hi hauríem de posar els passeriformes, entre els quals hi ha els que serien pròpiament els ocells cantaires o cantadors. Segons la saviesa popular, entre ells la prima donna seria la calàndria, perquè cantar com una calàndria és sinònim de refilar. I el primo uomo, el rossinyol, perquè quan algú canta molt bé, diem que canta com un rossinyol. Un ocell ballador i cantador és el flamenc. Diuen que el nom de la música flamenca ve de la manera com es mouen aquests ocells camallargs, que sembla que ballin flamenc. L'última actuació destacada d'algú, sovint un músic o artista, s'anomena cant del cigne. Fer una cosa amb el cant del gall és posar-s'hi molt d'hora, i quan diem que d'alguna cosa no s'encanta gall ni gallina, vol dir que no se'n recorda ningú. Sí, tot passa i tot s'oblida, però mentrestant anem fent la viu-viu i fins i tot una mica de piu-piu. Si ens continueu acompanyant, a part de paraules, sentireu molt bona música, una música tan plaent com el cant del rossinyol.
5: Que bo!
6: Què pot haver-hi millor que un raig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
7: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
8: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de raó.

0: Fermila Radio es una forma de conectarte a la imaginación a través de la parábola. Es la única forma que sense imatges ens transporta amb un viatge que ens fa pensar.
1: Jo sempre he volgut ser periodista gràcies a la ràdio, perquè des de ben petit sempre l'escoltava a casa.
2: Per mi, la ràdio és tota una experiència on he conegut persones molt interessants i molt especials.
3: Per a mi, la ràdio, si tuviera que buscar una palabra que definiera lo que es la ràdio, seria màgia. Corto, pero se entiende. Un besazo.
4: Sempre tive moitísima inquietude por a comunicación na ràdio. A música, o intercambio, as comunicacións, as entrevistas.
5: Hello again, Be Good on Your Radio. La ràdio és connexió, emoció, informació, devoció. Compartim moments incombustibles.
6: La meva afició per la ràdio comença als 9 anys. A partir d'aquí comença la meva afició per la ràdio i per la radiofórmula musical.
7: La ràdio és vida, la ràdio és comunicació, la ràdio és comunicació humana.
8: Per mi la ràdio és molt important perquè mantenim viu l'esperit de la música dels 80.
9: Per a mi col·laborar ens supone compartir bons moments amb companys i companyes i poder crear.
10: És compartir amb els companys i els oients uns moments màgics.
11: És posar-se en la pell de la gent que escolta la ràdio en mil i unes circumstàncies i dir, volem estar amb vosaltres mentre fem ràdio. I és un repte a nivell de producció, a nivell tècnic, extraordinari de tota la casa, per anar als llocs on la ràdio està viva, que al final és com la rep la gent, no?
12: A l'acabar una entrevista, no ens vam adonar que encara estava en antena i llavors es va sentir tot el que vam dir.
13: Què és la ràdio? Doncs la ràdio és compartir.
14: Per mi la ràdio és màgia.
1: Per mi la ràdio és proximitat amb les persones.
15: La ràdio per a mi és compromiso.
16: Quan era un nen, per mi la ràdio era un joc. D'adolescent, la ràdio era un entreteniment. I ara, que sóc gran, és una manera d'entendre la vida.
17: La ràdio és companyia.
18: La ràdio és formació.
9: Per a mi la ràdio és imaginació.
19: La ràdio és addicció.
20: La ràdio és una oportunitat.
21: La ràdio és pura màgia.
22: Per a mi la ràdio, multicultura.
23: La ràdio per a mi és una gran passió.
24: La ràdio és participació.
25: La ràdio és informació.
26: Per mi la ràdio és afició.
27: La ràdio en una sola paraula és difusió.
28: Una definició de ràdio per a mi és diversió e intercanvi.
29: La ràdio és emoció.
30: La ràdio és ràdio de Sacra, 107 FM.
31: Si encara el grup es manté viu.

De mitjans de comunicació, n'hi ha tants i de tantes qualitats i possibilitats, avui dia el món als quals accedir simplement amb un mòbil, que qui et digui que és líder d'alguna cosa t'enganya. No et deixis enganyar més. Raona i tria el mitjà que més t'identifiqui, sense necessitat que et vulguin convèncer perquè són líders de res. Comencem a utilitzar el cervell correctament, que falta fa al món.

0: Catalunya Informa.
1: Ràdio Vila Sacra Empordà.
2: És informació.
0: 100% Empordà.
3: Ui, ho ensumeu? És l'olor d'una de les errades més freqüents del planeta. Això olora a ranci? En català, el verb olorar significa aspirar aire pel nas per sentir l'olor d'una cosa. La cosa canvia quan voleu expressar que les coses desprenen una olor determinada. En aquest cas, utilitzarem el verb fer olor, entre d'altres. Olorem la colònia del veí, però la colònia fa olor de ranci. Tot sovint, si l'olor d'una cosa no ens agrada, diem que fa pudor, directament. Les clavegueres no oloren a merda, fan pudor de merda. En comptes de això olora molt bé, direm que fa molt bona olor. I en comptes de això olora molt malament, direm que fa molta pudor. Així mateix, els noms que acompanyen les percepcions de l'olfacte i del gust van seguits de la preposició de. Olor de, pudor de i gust de. Com tot en aquesta vida, hi ha una excepció. El verb pudir, que vol dir fer molta pudor, va seguit de la preposició a. L'abric, put, afregit.

Troba tanda d'imants de la nevera i enganxines per a qualsevol lloc que et regala Ràdio Vila-sacra. Fins aleshores, ja hem regalat més de 400 als nostres oients en un mes i tenim encara 1.000 per regalar. Demana-la, si en vols una de cada gratis, al telèfon 65 6 19 70 62.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: En el 107 de la FM...
3: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
4: 100% Empordà.
5: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
6: Ai.
7: I ara?

0: sabies que...
1: Quina és la flor més gran a nivell mundial? Doncs la que ostenta aquest rècord és la Rafflesia al Nordi. És originària del sud-est asiàtic i pot arribar a mesurar fins a 91 centímetres de diàmetre i pesar fins a 11 quilos. Els seus cols als pètals tenen un gruix de 1,9 centímetres. No té fulles, tija o arrels, sinó que creix en forma de planta enfiladissa en les selves tropicals. També la coneixeràs pel seu sobrenom, la flor cadàver, perquè fa olor, literalment, a carn podrida.

0: què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
1: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
0: Un kit d'emergències?
1: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
2: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
3: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
4: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Ara us aviso que el poema que sentirem ens farà obrir la gana, perquè parla d'una manera de preparar el pa molt bona, però el sentim i decidim si és veritat que ens agrada.
5: Hola, sóc el David Minyes Puig. El poema que he escollit es diu Pa amb tomàquet i ho ha escrit Miquel Martí i Pol. He escollit aquest poema perquè m'agrada el pa amb tomàquet. Pa amb tomàquet. Deuen's dos ser catalans per menjar bon pa amb tomàquet amb un raig d'oli discret i un pols de sal si fa falta. Pa de pagès si pot ser, que és més bo, és que és més saborós que els altres, i tomàquet ben madur, però que no sigui massa. Deuen's dur un tall de pernil o llonganissa ben ampla perquè acompanyin el pa ben sucadet amb tomàquet. Pernil de bon mastegar, llonganissa de la plana, que els osonecs en això tenim molta nomenada. Deuen's dur tot el que he dit i bons amics a la taula per compartir el que mengem i petar la xerrada, que conversar amb els amics sempre sol desperta gana i el menjar, si és compartit, resulta més saludable. Que el Martí i Pol.
4: I tant! Ens agrada moltíssim el pa amb tomàquet i la poesia ben amanida en tendresa i felicitat. Gràcies, David, per escollir aquest preciós poema. Fins al proper Embaladits. Adeu!
5: Adeu, Embaladits!

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Les importacions de gas rus han augmentat un 42% durant el primer semestre d'aquest any. Espanya aprofita per comprar a Moscou abans que l'any que ve entri en vigor el veto europeu al gas rus. Amb l'estret d'Hormuz tancat, els mercats han de buscar l'escletxa per emmagatzemar energia de cara als mesos de més fred. Núria Har.
2: Les tensions geopolítiques es reflecteixen en les importacions de gas, un mercat que a Espanya està diversificat. Per això, en el que portem d'any, les importacions de Rússia han compensat les d'altres països com Qatar, molt perjudicat pel conflicte a l'Orient Mitjà. El president de la patronal Cedigas, Joan Batalla, fa una altra lectura de l'increment del gas rus.
3: Rússia, en el que portem en el darrer any, representa el 14%. Històricament, en els últims 5 anys ha estat al voltant del 10% i la normativa fixa que fins a l'1 de gener els comercialitzadors que tinguin contractes allà terminis podran fer.
2: La majoria del gas que arriba a Espanya, al voltant d'un 70%, ho fa liquat en vaixell, com el gas rus. Això també obre la porta al mercat a través de l'Atlàntic, com els Estats Units, que amb el retorn de Trump a la Casa Blanca han firmat un acord amb Brussel·les per exportar gas liquat.
3: El sistema gasista espanyol és un dels més robustos a nivell europeu i fins i tot a nivell mundial, amb una gran capacitat doncs, de diversificar les fonts d'origen perquè tenim 7 plantes de regasificació que ens permeten importar de tot arreu.
2: El físic expert en energia i transició energètica de l'Institut de Ciències del Mar, Jordi Soler, ha explicat que aquest gas nord-americà és el que prové del fracking.
4: Tot i que la producció no ha caigut, hi ha pous que ja han deixat de ser, de produir el ritme que produïen. Els recursos fòssils tenen un pic de producció, no? El ritme al qual tu pots extreure. A partir d'aquí, l'extracció del recurs continua, però és molt més cara a nivell energètic i a nivell econòmic.
2: Segons aquest investigador del CSIC, a curt termini la preocupació és omplir les reserves de gas de cara a l'hivern, que estan per sota del que estableix la normativa europea. Però per Soler hi ha altres problemes a mitjà i llarg termini, sobretot en un mercat on cada cop hi ha més demanda d'energia.
4: El mercat cada cop està més tensionat. Per tant, hi haurà un moment en què hi haurà un xoc. I si ho tenim clar, això, doncs comencem a fer els deures, no? Perquè tenim temps per gestionar això. El que no pot ser és continuar com sempre i quan arribi el que ha d'arribar, bueno, llavors ja veurem què fer, perquè llavors serà un problema greu.
2: Algèria continua sent la font més important de gas de tot l'estat espanyol.
0: Selecció informativa de Ràdio Vila-sacra.
5: Continguts en xarxa.

0: enviar-nos un missatge, a nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
2: Apaga la tele i sortiràs guanyant. Estar excessivament pendent dels serveis informatius de les televisions o consultar repetidament diaris digitals és perjudicial per la salut. Apaga la tele i sortiràs guanyant. Pot arribar a cansar comprovar com els telenotícies es converteixen en monogràfics i com les edicions del migdia, vespre i de l'endemà no són més que una repetició de les mateixes dades catastròfiques. Apaga la tele i sortiràs guanyant. Que la situació és greu, ho sabem. Que vindrà una crisi econòmica, també. Però cal que ens repeteixin matí, tarda i vespre que la situació és preocupant. Repetir contínuament índexs catastròfics o nivells de col·lapse, tan sols puc humilment aconsellar, apaga la tele i sortiràs guanyant. Malauradament, de nou, tornem a sentir que els moments de crisi són moments de canvi, on es resituen alguns conceptes i que cal posar tots els sentits per superar-la. Estar informat i fer previsions per adaptar-se al canvi és important, per alguns sectors imprescindible. Però sincerament, no sé què preocupa més a les televisions, si oferir un servei informatiu o mantenir un nivell d'atenció en el telespectador que el mantingui enganxat a la pantalla. Apaga la tele i sortiràs guanyant. El que és obvi és que molta gent ha desconnectat de l'actualitat com a mesura d'autoprotecció, almenys fem-ho tranquils. Apaga la tele i sortiràs guanyant.
1: Infants, joves, grans i més grans. Tothom pot enviar els seus missatges. El 107 FM, ara i sempre, la teva veu.
3: Les emocions i els sentiments no tenen preu, o no n'haurien de tenir. A Ràdio

L'alimentació és un procés que ens acompanya al llarg de la vida. Per això, ha de ser saludable per mantenir un bon estat de salut. Els aliments contenen nutrients com els hidrats de carboni, proteïnes, greixos, vitamines, minerals i l'aigua. S'ha de procurar menjar variat, amb moderació i de manera equilibrada, perquè cap aliment conté tots els nutrients. La piràmide de l'alimentació saludable aconsella sobre les proporcions dels diferents aliments que cal incloure a diari. És convenient que n'hi hagi de tots els grups, cereals i fècules, com el pa, l'arròs, la pasta o la patata, fruites i verdures, llet i derivats, carn, ous, peixos, llegums, oli i fruita seca i aigua per beure. Les carns grasses, les begudes ensucrades, els dolços i les llaminadures s'han de consumir amb moderació i de manera ocasional. També és important com i quan es mengen aquests aliments. Cal evitar els excessos, fer tres àpats principals al dia i menjar quelcom lleuger a mig matí i a mitja tarda. Cal menjar a poc, acompanyar els àpats amb aigua i mantenir una certa regularitat en els horaris, així com no saltar-se'n cap. És important fer un bon esmorzar per començar el dia amb energia i aquest àpat és aconsellable que inclogui làctics, cereals i fruita. Utilitzeu oli d'oliva per cuinar i sistemes de cocció més senzills, com la planxa, el vapor, el bullit o la papillota. A part de l'alimentació equilibrada, és molt important l'activitat física. Cadascú ha de realitzar aquesta activitat física que més s'adapti a les seves necessitats. Per a algunes persones, serà realitzant algun esport i d'altres sumant diverses activitats de la vida diària. Recordeu adaptar la vostra alimentació a la qualitat d'exercici que realitzeu. I sobretot recordeu que el sedentarisme augmenta el risc de patir diverses malalties. Per millorar la nostra salut, doncs, és bàsic menjar saludable i moure'ns.

0: No escoltar aquesta emissora si saps massa de música. Al quedar enganxat sentint sensacions, podries aprendre que no sabies tant de la bona música.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular.
3: Blanquegeu que la maleta

niet. Blanke Jan die ooit niet.

Estàs tot el dia amb el mòbil i no has vist aquest descompte? Obre ara l'app de MediaMarkt. A la nostra app et donem un 15% de descompte en la millor tecnologia. I si encara no la tens, descarrega-te-la i gaudeix de tots els avantatges d'unir-te a MediaMarkt.

0: Quan veniu a Festival de Peralada, podeu gaudir d'una experiència que us endinsa la lírica i la dansa, el patrimoni històric i cultural, a la gastronomia, a l'enoturisme, a l'esport, al relax i al descobriment d'un meravellós territori com és l'Alt Empordà. Aquest és el món que envolta el Festival de Peralada i ens agradaria compartir-lo amb vosaltres.
1: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Hola, avui us volíem recomanar una lectura que hem fet a classe i que ens ha agradat molt.
1: El llibre que hem llegit i triat es titula La vida que vivia en uns cavallets.
0: L'autora és Ruth Silvestre i l'editorial és EDB. I les il·lustracions són de Petra Stenmiller.
1: Recomanem aquest llibre perquè és un llibre d'aventures, misteri i humor. Una barreja d'ingredients que fan que sigui divertit, entretingut.
0: En Joe, el protagonista del llibre, és un nen que li agrada molt explorar. Un dia explorant entre els camins, tot de sobte, es troba uns cavallets de fires. Per sorpresa seva, descobreix que dintre hi viu una senyora vella i misteriosa, la iaia Pet, amb qui comença a parlar i es trembli una relació d'amistat.
1: A partir d'aquí, en Joe vol anar cada setmana a veure la senyora vella fins que un dia passa una cosa extraordinària i màgica. Si voleu saber el que sorgeix, us animem a que us el llegiu.
2: I ara us llegirem un fragment del llibre.
3: Què està fent en Joe? Va demanar el seu pare.
2: Estic intentant localitzar on vaig anar ahir, va dir ell.
3: El seu pare es va acostar i es va asseure a terra al seu costat.
2: Vaig passar per aquí, va dir el Joe senyalant en el mapa.
3: Vaig creuar el carrer principal.
2: Per pas de vianants? Va preguntar el seu pare.
3: És clar que sí, va sospirar el Joe.
2: Després vaig baixar per aquest carrer, veus? Carrer Berry.
3: Recordo aquest nom.
2: Llavors vaig girar prop a la bústia i...
3: Bufa! No puc trobar!
4: Què busques exactament? Va preguntar el seu pare badallant.
3: Un carrer que en realitat no porta enlloc, va dir el Joe. No em sembla gaire interessant.
2: El pare del Joe es va estirar al terra i va tancar els ulls. Sí que ho era, va cridar el Joe. Al començament era un carrer normal, però després es feia més estret i al final hi havia uns cavallets.
5: Esperem que us agradi igual o més que...

0: El temps d'un dia em diu que t'embarcaràs en una gran història d'amor.
1: D'amor?
0: Sí.
1: Quan?
0: Aviat.
1: Aviat?
0: Molt aviat.
1: Molt aviat?
0: Ja.
1: Ja?
0: De fet, l'amor ja està trucant a la porta.

0: Tiana. Cròniques dels invents. Amb Oriol Munné.
1: Volar sempre ha estat el somni de la humanitat. Però tots els intents per emular els ocells fets abans del segle XVIII van acabar amb resultats desastrosos. Posar-nos unes ales artificials als braços no ens eleva ni ens manté flotant a l'aire. I els que ho provaven acabaven a l'hospital o al cementiri. Els primers homes que van aconseguir volar, els primers aeronautes de la història, van ser els germans Montgolfier, dos francesos que van fer volar un globus aerostàtic. Havien constatat que l'aire calent és més lleuger que el fred i ho van aplicar a un globus de tela. Era el 5 de juny del 1783 i van fer possible el vell somni de la humanitat. Ràdio per fi podien volar. Però com s'ho van fer? Quin és el principi pel qual vola un globus aerostàtic?
2: Jaume Estela, enginyer industrial.
3: El globus aerostàtic és capaç d'enlairar-se pel fet que l'aire calent és més lleuger que l'aire fred. Això fa que l'aire calent floti pel damunt de l'aire fred. Com aconsegueixo l'aire calent? Doncs amb un cremador. Els globus el primer que fan és començar a escalfar l'aire que hi ha dintre d'aquesta lona que no el deixa escapar.
1: I quan s'hagi inflat d'aire calent, serà més lleuger que l'aire de l'entorn i, per tant, s'elevarà. Només ens caldrà lligar-hi una cistella per ficar-nos-hi i podrem volar. És, de fet, el mateix principi pel qual floten en l'aire els globus que es deixen anar en una celebració. Aquells que pugen de pressa, perquè estan plens d'un gas més lleuger que l'aire. Però el problema del globus aerostàtic és que no es pot dirigir ni comandar. Està a mercè dels capricis del vent. Calia disposar d'algun artilugi que fos dirigible. I així es va anomenar, al segle següent, un nou aparell, el dirigible Zeppelin. Un globus en forma aerodinàmica, amb una cabina incorporada i amb un motor de combustió i una hèlix que sí que es podia dirigir a discreció. Tot i això, no va ser fins a l'entrada en escena dels germans Wright que es va fer volar un aparell més pesat que l'aire. Un avió. Era el 1903 i van aconseguir el seu famós vol de 250 metres en un minut de durada. Com s'ho van fer? Per què pot volar un avió? No heu fet mai la prova de treure el braç per la finestra del cotxe i notar que se us eleva? El secret està en la forma de les ales. Si n'observeu una mirant-la des de la punta cap al fuselatge de l'avió, veureu que la part de dalt de l'ala és abombada i la de sota és recta. Per tant,
3: quan l'aparell avança cap endavant, a gran velocitat, l'ala talla l'aire i en fa passar una part per sobre i una part per sota. Bé, com que la quantitat d'aire abans de l'ala i després de l'ala ha de ser la mateixa, la massa d'aire que ha hagut de passar per sobre de l'ala ha fet un recorregut més llarg que la part d'aire que ha passat per sota de l'ala, per al final trobar-se un altre cop. Si ha hagut de recórrer més distància en el mateix temps, ho haurà hagut de fer de manera més ràpida. És a dir, l'aire que passa per sota de l'ala ho fa amb una pressió més alta que l'aire que passa per sobre de l'ala. Això és el que s'anomena efecte Venturi.
1: I és aquest efecte Venturi el que fa que l'aparell s'enlairi per més pesat que sigui. Això sí, és clar. Com més pesat sigui l'avió, més velocitat li caldrà per enlairar-se. Però un cop aconseguit, ja només cal mantenir la velocitat perquè l'efecte es vagi mantenint i, per tant, l'avió vagi volant. De fet, la idea ja la va concebre el genial Leonardo da Vinci a la Florència de finals del segle XV, 400 anys abans. El problema de Leonardo va ser que mai va disposar de mecanismes que li permetessin agafar prou velocitat per enlairar gran cosa. Els cavalls de carreres no donen per tant. Després vindrien l'autogir i els helicòpters que volen pel mateix principi que les ales dels avions, però girant-los sobre la cabina. Per això no els cal impuls ni velocitat. De l'aviació a la posada en òrbita d'altres inch hi haurà un sol pas. En parlarem aviat.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Encara regna la incertesa sobre com serà aquest inici de curs. D'aquesta manera, tot i la reunió de dijous passat, ha quedat clar que la negociació entre els sindicats i el Departament d'Educació continua enrocada. Doncs bé, en aquest context expliquem que un de cada quatre infants menor de 6 anys ha passat per un centre d'atenció precoç de la Generalitat, és a dir, per un centre on s'atenen trastorns de desenvolupament com ara el trastorn de l'espectre autista o el dèficit d'atenció. En 10 anys, la xifra s'ha disparat un 50%. Elia, quins són els motius que expliquen aquest creixement?
2: Principalment ha millorat la detecció dels casos, sobretot entre els infants més petits, que des de fa temps són diagnosticats abans d'arribar a l'escola. Susana Tarapiella és la directora general d'Educació Inclusiva del Departament d'Educació en declaracions a CIR Catalunya.
3: Creiem que hi ha una detecció molt bona actualment i que això fa que hi hagin més casos perquè hi ha una bona detecció i hi ha una detecció primerenca molt important.
2: Des de la Unió Catalana de Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç, Gemma Garcia també apunta a l'auge de la criança sobreprotectora per part de les famílies impulsada per les publicacions a les xarxes socials.
4: Hem entrat en unes dinàmiques de criança que a vegades afavoreixen la sobreprotecció i una exposició de missatges que condicionen la mirada que tenen les famílies sobre la criança a les xarxes socials i que això també pot repercutir evidentment en un increment de la demanda.
2: Segons les dades, un de cada quatre infants escolaritzats l'any passat entre els 0 i els 6 anys van ser atesos en aquests centres especialitzats. El 2021 en van ser més de 44.200 i el 2025 gairebé 57.000.
1: Més infants atesos vol dir també més temps d'espera per tenir un diagnòstic. La mitjana actualment és de 40 dies, són 7 més que l'any passat.
2: Sí, quan la mitjana de dies d'espera era de 33 dies. Fa dos anys, el 2024, el temps d'espera també se situava en 40 dies. Segons Garcia, presidenta de la Unió Catalana d'aquests centres, cal atendre els infants quan i com toca per reduir les llistes d'espera. També reclama més recursos per part de les administracions públiques.
4: Evidentment que les llistes d'espera, que les freqüències, que les cobertures han de millorar i considerem que els recursos per part del Departament de Drets Socials i Inclusió ha d'estar ajustat a aquestes necessitats per continuar garantint un servei de qualitat a tots els infants i les famílies que així ho necessitin.
2: Malgrat tot, el nombre de CDIAPs existents no ha variat gaire en els darrers anys. Respecte al curs passat, se n'han creat 6 de nous. Actualment, 1.800 professionals treballen en els 103 centres existents a Catalunya i a cada un d'ells li corresponen 30 nens.
1: Una d'aquestes famílies ateses pels CDIAPs és la d'en Tiago, un nen de 6 anys diagnosticat amb trastorn de l'espectre autista.
2: Els pares d'en Tiago expliquen que el procés va ser dur.
5: Pero al principio fue muy duro, ¿no? El diagnóstico de él, pero bueno, poco a poco lo hemos aceptado con ayuda de terapeutas.
2: Però reconeixen que gràcies als experts ara poden entendre millor el seu fill.
5: Tiago ha mejorado un montón. Hoy en día pues podemos ir a más sitios, está como más tranquilo, se sostiene más. Lo entendemos mejor.
2: Malgrat tot, asseguren que els hauria agradat que en Tiago pogués continuar vinculat al CDIAP. Com que ja ha complert els 6 anys, l'han derivat al Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil.
1: Elia, gràcies.
2: A vosaltres.

0: Cançons de taverna, on cada cançó té una història, amb Joan Brugués.
1: Aquell amic que el conviden a anar a pescar sense que ell en tingui ganes i a sobre es mareja. Déu-n'hi-do quin panorama. És el que ens explica aquest balset mariner amb to humorístic que porta per títol La Xalana. Carles Casanovas en va fer la lletra i Josep Bastons la música. És d'aquelles cançons que dins el món de l'havanera i el cant de taverna han caigut en gràcia i són molts els grups que la porten en el seu repertori. L'escoltem pel grup Peix Fregit de Palafrugell.

0: Benvolguts totes i tots. Us anunciem que la nostra missió es produeix per l'andana 107 FM i que té una continuïtat de 24 hores amb amanides carregades de sorpreses. Esperem tingueu un viatge agradable, entretingut i carregat de sensacions. La tripulació de Ràdio Vila-sacra us dona les gràcies per la vostra confiança.
1: És l'hora del pati.

0: des de 1986.
1: Creant sensacions.
2: Productions. Group. Cultural.

0: En motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat us volem proposar fer una caminada pels carrers i camins del municipi de Vila-sacra a càrrec de Josep Maria da Costa. Diumenge 20 de setembre a les 10 del matí. Lloc de concentració, plaça de l'Església. El recorregut és d'aproximadament d'uns 5 quilòmetres. És apte per a totes les edats atès que es tracta d'un camí planer i sense dificultat. Cal apuntar-se prèviament a l'Ajuntament i teniu temps fins al dijous dia 17. 972 50 75 23. El tema d'aquest any: mobilitat per a tothom. T'hi esperem.
1: Informació, música, entreteniment.
2: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.
3: Quan la realitat és trista i avorrida,
4: el millor és inventar-se una bona història.
5: A Ràdio Vila-sacra tenim les millors històries.
6: Convertides en sensacions.
7: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
8: El secret de l'amor. Josep, 77 anys. Maria del Pilar, 77 anys. 7 anys festejant, vivint cadascú a casa seva.
9: Vivimos cada uno en nuestra casa. Todavía ahora.
10: Y tres días en un puesto y
9: cuatro en otro.
10: Y cuatro en un otro.
9: Tiene su casa, yo tengo la mía. Tiene que conservarla, tiene también sus hijos. Y si tiene unas nietas preciosas.
10: La filla bastante bien. La filla más complicada. Que por cierto se para todo. Però vull dir que és una cosa que és un mateix el que ha de fer el pas. És aquella parada del Cupido, que dius, què ha passat? Si això només es té als 20 anys, als 25. I a mi als 70 anys m'ha d'agafar aquesta eufòria de veure aquesta persona i trobar-me bé i anar al cine amb ella. I quina felicitat. I arribar a casa i el primer que fa és telefonar. Oye, Pilar, ¿qué haces? Pues mira, acabo de llegar y estoy viendo el fútbol. Y a cap d'un rato torna a trucar a ella. Oye, i així el telèfon ha sigut la tercera unió o aliat d'aquest amor que se sent als 70 anys, que eren a 70 anys, perquè la veritat és que jo era dels que deia que l'amor no es perd mai. I llavors, amb una orella dintre i per l'altra, ets el papier del Josep que estima aquesta senyora. Per tant, la Montse que se n'ha anat ja no pot tornar. Jo sol no puc estar, per tant necessito una companyia que m'estimi.
9: Todo el mundo se alegra muchísimo. Sabían que yo estaba sola y que no me gusta la soledad. Y no sé, no frecuentaba sitios para conocer a nadie. Y al salirme esta oportunidad, pues todo el mundo se alegra mucho.
11: Torna a connectar amb la vida.

0: Vintena Festa de la Sardana.
1: Dimecres 16 de setembre de 2026, a les 5 de la tarda a la plaça de les Escaules.
2: A càrrec de la principal de les Escaules.
3: Hi haurà berenar per tothom, beure inclòs. En cas de mal temps, disposem de local cobert. Amb la col·laboració d'Ajuntament de Boadella i les Escaules.
4: Si realment estima Girona, apunta.

0: I parlant d'emocions.
1: 6. No hi ha res que t'acompanyi més que la ràdio. Així és.
2: Què vols dir?
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Això sí.
5: És així i ja està.
6: Ui, quina joia que ve ara.
7: Tant, tant, tant, que Déu-n'hi-do.
8: Sí.

Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.

0: una miqueta d'embús, em poso al dia de les feines pendents i així que arribi a casa a cuinar per tota la setmana.
1: T'ha anat bé de gust la rutina?
0: Dona, és que he tornat de vacances amb un cupó extra de Nadal de l'11 i, esclar, això es nota.
1: El dels 90 premis de 600.000 euros? Esclar, per això et veig amb una il·lusió tan gran.
2: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
3: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
4: En aquesta emissora experimentem. Juguem, provem, busquem i practiquem amb tot allò que el món audiovisual genera. Ho fem sense ànim de lucre i per pur amor a l'art, i per oferir quelcom que res a veure té a veure amb res, ja que som uns aficionats, amb molt sentit de l'humor. Com bé saps, tens emissores molt més professionals i acurades en el dial. Per tant, si ens tries és perquè vols sentir.
5: No et prometem res, ni et garantim res. Això sí, et donem les gràcies per deixar-nos fer i desfer sense motllos.

0: la sintonia de la Municipal de Vila-sacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.
1: I parlant d'emocions.
2: 84.
3: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.
2: Sintonitza l'emissora on la bona música mai s'apaga. A Ràdio Vila-sacra...

0: Vila, descans.
1: Residència Canina, 10.000 metres quadrats en plena natura. Guarderia Canina. Amplis i confortables habitacles individuals.
0: Higiene i desinfecció rigorosa. Vigilància 24 hores. Passeig diari i ensinistrament.
1: Carretera Pont de Molins a Cabanes, quilòmetre 2, Cabanes, telèfon 972 51 62 80 i mòbil 650 50 99 99.

0: Uns diuen sí, sí, sí. Altres diuen no, no, no. Uns d'això, altres d'allò. A Ràdio Vila-sacra només, sensacions i punt. Senzillament i així de fàcil. Què vols fer-hi? És el que hi ha.
1: I parlant d'emocions...
2: 54. Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com

0: Figueres uneix la Mostra del Vi i el Fòrum Gastronòmic a la Rambla per ampliar l'abast de les dues propostes. Serà del 2 al 4 d'octubre i s'oferirà producte local, de restauració i els vins de la Do Empordà.
1: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà, així de clar.
2: Això és la caixa de sorpreses.
3: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

0: Actualitzem.
1: Bon dia a tothom.
2: De les Terres de l'Ebre a l'Empordà.
3: Ràdio Vilasacra, Pulcat.
4: Xato! L'estiu s'acaba.
5: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. Ah, excepte, esclar, que tinguis un bitllet de la Grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. Yeah! 11 de setembre, sorteig de la Grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
6: En les coses més senzilles s'hi amaguen les grans sorpreses de la vida.
7: Això és la caixa de sorpreses.
8: Us proposem que agafeu llapis i paper per apuntar-vos aquestes magnífiques recomanacions.
9: Hola, bon dia. Em dic Evan Díaz i soc de la Casa dels Aviadors i Aviadores. El títol del llibre que us recomano és Els escacs de Roman Todan. El llibre ensenya jugades d'escacs.

0: una expressió que en japonès significa que tot flueix.
1: Moure's per la Garrotxa amb Rumbus et permet descobrir la terra dels volcans mentre cuides el territori. Visitar els punts turístics connectats amb itineraris que es poden fer a peu o amb bicicleta. I viure la comarca com un autèntic local. A la Garrotxa, mou-te amb Rumbus. Més informació a rumbusgarrotxa.cat. Finançat per la Unió Europea Next Generation. Generalitat de Catalunya.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Entre divendres i aquest diumenge han arribat 187 migrants en pasteres a les Illes Balears. Divendres, la Guàrdia Civil i Salvament Marítim van interceptar 5 embarcacions en diferents punts de Mallorca, Cabrera i Formentera, amb 89 migrants a bord. Segons la delegació del govern balear, dissabte en van arribar 5 més amb 72 persones. I aquest diumenge han rescatat 26 persones d'origen subsaharià a la zona del far del Cap de Ses Salines, a Mallorca. La ruta entre el nord d'Àfrica i les illes es consolida com un corredor habitual per a la immigració. De fet, aquest any el nombre d'arribades a les Balears ha crescut un 2%.
2: Ràdio Vila-sacra.
3: Davant un futur tan canviant com incert.
4: Ganes de clàssics?
5: Tota la seva hora, la selecció mesurada al detall a Ràdio Vila-sacra.

0: 23 del 10 de setembre, a les 6 de la tarda del dia 11. Especial Diada. Només a Ràdio Vila-sacra.
1: Has arribat a pensar i raonar la quantitat de temes, informació, música, curiositats, varietat i estil que t'oferim en una hora? Doncs només a Ràdio Vila-sacra. És amor per la ràdio. Només això.
2: Cada residu és una decisió. Tot el que consumim té una conseqüència. El reciclatge comença a l'hora d'anar a comprar. Evitem generar residus innecessaris. Tenim l'oportunitat de triar en quin món volem viure. Participa-hi i assegura un present i un futur millor per a tothom. En un món finit i en un context d'emergència climàtica, els residus són la nostra responsabilitat. Tria bé. Reciclem millor. Generalitat de Catalunya. Amb la col·laboració d'Ecoembes i Covidrio.
3: Més preguntes, Albert. A veure, hem sentit moltes vegades aquesta exposició ha estat un èxit. Bé, una exposició, tu que ets pintor, una exposició que va molta gent, moltíssima gent, però no compren ni un quadre, és un èxit o és un fracàs?
4: Pot ser un gran èxit. He experimentat, tinc una gran experiència sobre la pregunta que m'has fet. Potser, mira, no et dic potser, estic absolutament convençut que el millor, l'èxit més gran de la meva vida va ser en una exposició que no vaig vendre ni un sol quadre. Com pot ser això?
3: Molt d'èxit, vaig bé. Sobretot a la butxaca.
4: No. Quan ara t'ho explicaré diràs...
3: A veure, explica-m'ho.
4: Doncs mira, vaig concentrar possiblement més de 200 persones en un lloc determinat. Les vaig concentrar allà. En allà jo els hi vaig fer una exposició oral, els hi vaig parlar de com havia arribat a sintetitzar el que ells veurien. Recordo que els hi vaig fer un minut de silenci abans de començar, sí, un minut de silenci.
3: Carai.
4: Amb respecte de lo que jo sempre aquest minut de silenci el faig, me'l faig a mi mateix.
3: Està bé.
4: Sí, quan no entenc les coses, bueno. Quan no les entenc. Van mirar els quadres i estic convençut de que no els van entendre. Però el respecte va ser impressionant. L'amabilitat que vaig obtenir va ser... Però, no, Xavi, no riguis.
3: És que...
4: No riguis.
3: És que...
4: No. Pensa que la gent és molt natural, eh?
3: Ja, però és que em fa gràcia que diguis...
4: Què?
3: Que no van entendre els quadres.
4: No els van entendre, perquè quan els entenen te'ls compren.

0: les baixes, pels optimistes, per les pessimistes, per les que somriuen, per les presumides.
1: Ràdio Vilasacra.
0: Per les que ploren. Pels extrovertits, pels esportistes, pels músics, per les que llegeixen.
2: Ràdio Vilasacra.
0: Pels compromesos. Pels que ho tenen tot. Pels que no tenen res. Per les que s'equivoquen de festa.
2: Ràdio Vilasacra.
0: Pels grans. Pels petits. Pels no tan petits. Per les famílies.
1: Ràdio Vilasacra.
0: Pels joves calvos. Per les dansaires.
2: Ràdio Vilasacra.
0: Pels pescallunes. Pels romàntics. Per tots.

0: Ràdio Vilasacra 107 FM.
1: Això és la caixa de sorpreses.
2: Que potser ens passem amb els experiments radiofònics. Doncs sí. Que fem massa joc de paraules, d'intencions, segurament humor negre moltes vegades, no ho neguem. Que juguem amb això i allò de manera un xic agosarada, tens raó. Però tot ho fem sense cap més desig de fer quelcom diferent i original, i amb cap altre motiu, ja que per fer el que fa tothom no cal fer gaire. No et sembla? Doncs això és Ràdio Vilasacra, senzillament.
3: Tota la raó del món. El que fa tothom, ja ho fa tothom.
4: Necessites una empenta per passar el dia? Doncs puja el so de la ràdio i sent l'energia del dial 107.0 de la FM. Ràdio Vilasacra.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Sigues intel·ligent.
3: Fes volar la imaginació.
4: Sí.
5: Eternament.
2: Ai.
6: L'opció dels que en saben.

0: El temps.
1: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
3: Ja es veu el final d'enquesta calorada. Serà dimecres quan les temperatures cauran en picat i les màximes voltaran els 30 graus. Això sí, atenció, que hi haurà ruixats intensos, tempestes que podran ser fortes i el vent també serà fort. En canvi, avui seguim parlant de tranquil·litat, alguns núvols que van entrant per l'oest i seguim amb temperatures molt altes. Es podrien bater alguns rècords. Les màximes a la costa es mouren entre els 30 i 35 graus i a l'interior entre els 35, 40, inclús es podran superar els 40 graus. Les temperatures comencen a baixar lleugerament i tindrem en general pocs núvols. Per anar a la platja, la temperatura de l'aigua del mar està al voltant dels 25 graus a la Costa Brava, 28 a la Costa Central i 27 a la Costa Daurada.
4: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
5: Tornar a la rutina costa, però a bon preu i esclat costa menys. Aprofita les més de 1.500 ofertes que t'hem preparat i, amb la targeta client i l'app, gaudeix de descomptes personalitzats i supera els reptes que et faran estalviar encara més. Perquè a bon preu i esclat, tornar costa menys.
6: El so oficial dels teus millors records els tenim aquí. Ràdio Vila Sacra, la

0: t'agrada estar al dia.
1: Ets una persona positiva.
0: Tens ganes d'aprendre, de compartir.
2: 24 hores de Ràdio Vila-sacra ajuden.
3: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Nosaltres som la Maria i l'Ariadna i la nostra recomanació és un llibre que ha canviat la manera de pensar de molts adolescents. Aquesta història és Boulevard, que té com a autora Flor Salvador.
1: Luke i Huxley no eren el prototip de parella perfecta. No obstant això, ells li van posar una definició a allò que van crear entre dos. Aquesta és una història de dos adolescents que creen el seu propi Boulevard, on s'ajunten per una banda un blau càlid i per una altra un blau elèctric, tenyint-se per complet d'un gris nostàlgic.
0: Com diu l'autora, ¿quién dijo que después de la tormenta sale el sol cuando puede haber un rayo?
1: No us mentiré, jo abans de llegir aquest llibre no m'agradava gens la lectura, però un dia la Maria me'l va recomanar i des de llavors no he pogut parar de llegir més llibres.
0: Aquesta història a mi m'ha ensenyat que no necessites jutjar una persona sense conèixer-la, ja que pot ser la persona que et salvi la vida.
1: Doncs a mi m'ha ensenyat que no necessites una etiqueta per estimar una persona, i més si aquest resulta ser l'amor de la teva vida, i que la gent només canvia si de veritat la val la pena per la persona que ho fa.

0: música, entreteniment.
1: Això és la caixa de sorpreses.
2: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: Catalunya ha viscut un estiu sufocant. Les temperatures s'han enfilat per sobre dels 40 graus i les nits tòrrides han estat constants. Amb aquesta notícia, malauradament, no tenim cap novetat, perquè cada any, quan acabem l'estiu, hem d'explicar que la calor no para de batre rècords. En aquest context, l'ONU ha emès un informe del Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient, on anuncia que ja no serà possible limitar l'escalfament global a un màxim d'un grau i mig respecte als nivells preindustrials. Aquesta finestra d'oportunitat, per tant, ara es tanca. Per això avui hem volgut parlar de tot plegat amb Esteve Curt, professor de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona. Bon dia.
4: Bon dia, Maria. Bon dia a tothom.
3: Explica'ns, quines conseqüències té per al planeta superar un grau i mig d'augment de temperatura? Perquè ens fem una idea.
4: Doncs són unes conseqüències severes, la veritat, i molt preocupants. És una qüestió que els científics fa molt temps que documentem, des dels anys 90, i entre d'altres coses, doncs el que esperem és un desgel continuat i més pronunciat dels pols. També esperem processos de desertificació, no? En països com el nostre, per exemple, una major acidificació dels oceans i, per tant, una degradació també de tot el que són els ecosistemes de corall. Són efectes molt severs a ecosistemes, doncs, molt importants del món, com els pols, com els ecosistemes de corall, els oceans, però per apropar una mica més a casa nostra, no? I això també ho estem documentant molt bé, doncs, per exemple, tot el que és la pèrdua, no?, de masses glaciars als Pirineus, o una miqueta més enllà als Alps també, no?, amb tot l'efecte que té sobre l'estabilitat, doncs, de la roca, i com afectarà això, doncs, als milers i milers d'excursionistes del nostre Pirineu i dels més propers Alps, no?
3: Perquè ara deixem enrere aquest objectiu que comentàvem de revertir el canvi climàtic per entrar en un escenari que és el de minimitzar els danys tant com es pugui. Quins són els nous objectius que ens hem de fixar ara?
4: Els nous objectius no han de canviar molt, que és apostar de manera radical per la mitigació del canvi climàtic, i el que sí potser diria és apostar més fermament per l'adaptació, perquè doncs no hi ha marxa enrere. Però deixa'm, si no t'importa, Maria, per clarificar-ho a l'audiència, no? Perquè a mi m'agrada molt ressaltar això. L'any 2015, l'acord de París, la comunitat internacional va acordar que faríem esforços realment, no?, definitius i compromesos per no arribar on hem arribat una dècada després. Hi ha una resolució de l'Assemblea General de Nacions Unides i també de l'Acord Internacional de Justícia, no? I això ho hem d'emfatitzar, perquè és una vegada més una demostració que la comunitat internacional no està molt ben articulada després amb les voluntats dels propis estats que la conformen i per tant de la voluntat política i econòmica, no? Mm-hmm. Aleshores, dit això, com deia, doncs seguir apostant per la mitigació, això vol dir les energies renovables, però no només, perquè crec que un dels principals dèficits que tenim és que entenem la mitigació com una qüestió tecnològica i no una qüestió d'hàbits, no?, de canvi de manera de consumir, de canvi de manera d'actuar, i per tant això és un debat, crec, a nivell social que hauríem de tenir. I després l'adaptació, perquè suposo que l'audiència i tu també, Maria, estareu d'acord amb mi que aquest estiu tan càlid o tan tòrrid que hem tingut no l'ha viscut igual una persona que ha disposat d'accés a la piscina o al mar davant de casa seva o fins i tot d'un aire condicionat que moltes altres persones que no han disposat ni d'accés a l'aigua ni d'accés a l'aire condicionat. Per tant, l'adaptació és una qüestió que, si em permets l'expressió, va una mica per barris, i això ho hem de tenir en compte.
3: 40 graus o més durant 20 dies, 59 nits tòrrides a Barcelona, i en el que portem de setembre ja hem arribat als 33,6 graus, que és la temperatura màxima rècord en un mes de setembre des del que hi ha registres. Clar, com podem protegir-nos nosaltres d'aquests efectes? Perquè pel que comenteu els experts, això cada vegada anirà més.
4: Això cada vegada anirà més, és a dir, els nostres estius seran cada cop, és a dir, cada cop amb més freqüència tindrem estius com el que hem tingut aquest any, i també el que comenten molts meteoròlegs, que s'espera una tardor de tempestes molt fortes, sobretot a la línia costanera, degut a l'escalfament del mar, no?, que actua com un reservori d'energia, i això fa que després, quan ens comenci a entrar l'aire fred del nord d'Europa, doncs les tempestes que sorgiran seran molt més fortes. I respecte al que tu em preguntaves, doncs com adaptar-nos a això, moltes vegades ara quan es parla d'adaptació als estius càlids, doncs es parla de tenir més ventiladors, de posar més aires condicionats, no?, rècords de ventes, d'aquest tipus de tecnologia, però hem de pensar també o reflexionar si això són maladaptacions, no?, perquè si augmentem l'ús de l'aire condicionat als nostres pobles i ciutats, tindrem més efecte d'illa de calor, per tant aquesta sensació tèrmica alta augmentarà encara més. I el més important i potser més indirecte, i el que molts cops la gent o mentre nosaltres no hi pensem prou, que és que mentre la producció d'electricitat no sigui 100% renovable, l'ús de tecnologies per l'adaptació com l'aire condicionat el que porten és a més canvi climàtic, perquè per produir aquesta electricitat encara utilitzem molts combustibles fòssils. I aleshores potser el que necessitem és començar a canviar els hàbits i també començar a canviar les pautes, per exemple, de com construïm habitatges o com reformem els habitatges per una millor eficiència tèrmica.
3: Uh-huh. L'ONU adverteix que cal no arribar a l'augment de 2 graus. Això actualment és possible o ens hem de posar molt les piles?
4: Ens hem de posar molt les piles, perquè, ostres, em sap greu quan a vegades no, parlo amb amics o parlo amb germans o parlo amb vosaltres, donar males notícies, però és que clar, a la vegada que els esforços de l'expansió de les renovables són evidents, no només a Catalunya sinó arreu del món, hem tingut un creixement exponencial de la implantació de l'energia renovable per produir electricitat, he de compartir amb tota l'audiència que l'any 2023 va ser l'any rècord de consum de combustibles fòssils al món. Sí que és veritat que la darrera dècada aquest consum s'ha anat estabilitzant, segueix creixent, però diguem que d'una manera més suau, però seguim sent totalment addictes. Per tant, els científics el que veiem és que en les darreres dècades hem estat, diguem, com pujant uns 0.2 graus cada dècada, no?, respecte a l'era preindustrial, la temperatura mitjana global. Això vol dir, Maria, que cap a mitjans de segle, si res canvia de manera radical, estarem parlant dels 2 graus respecte a la temperatura mitjana de l'època preindustrial i no d'un grau i mig com estem parlant avui.
3: Perquè quins són els grans responsables o els grans actors en el futur del planeta?
4: Doncs jo crec que cadascú de nosaltres i sobretot les aliances que podem construir socialment i els moviments socials que podem construir els que estem preocupats per aquesta qüestió. És evident, com he dit abans a l'inici de l'entrevista, que els grans estats poderosos d'aquest món no estan gaire preocupats pel canvi climàtic, només cal veure les celebracions que alguns actors econòmics i polítics fan sobre el desgel del Pol Nord i la possibilitat de comerciar més i més ràpid. I aleshores el que cal és que les societats d'aquest planeta que es veuran més afectades pel canvi climàtic, des de persones que vivim, no, a zones costaneres, que patirem els impactes de, no, tormentes més fortes, pujada de nivell del mar, les societats que viuen en petits estats illa, que en un escenari del 2 graus hauran de migrar i construir, doncs, una nova habitabilitat en un altre lloc, grups indígenes que veuran els seus mitjans de vida, no, afectats severament pel canvi climàtic, els Sami, els Inuit, els pobles indígenes de l'Amazonia, que veuran com els seus boscos tropicals es converteixen en sabanes, doncs tots aquests actors som els responsables. Hem de crear aliances per demanar aquests actors polítics i econòmics que no ens escolten, que ens escoltin d'una vegada per totes. Com ho diria? No ven molt el que vaig a dir, però en realitat el que cal fer és decréixer, és consumir menys, moure'ns menys, almenys amb mobilitat que tingui a veure amb combustibles fòssils, és a dir, volar menys, conduir menys, consumir aliments agroecològics en la mesura del possible, perquè som molt més respectuosos amb el medi ambient i amb el clima, i per tant canviar en petits hàbits és el que pot fer, diguem, la persona de carrer. Això no vol dir que la responsabilitat sigui únicament de les persones. Les responsabilitats també són dels governs i de les empreses, que són els que realment han d'apostar per una mitigació més decidida i per una adaptació més decidida també.
3: Esteve Corbera, professor investigador a l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la UAB, de la Universitat Autònoma. Gràcies per atendre'ns. Una abraçada.
4: Gràcies a tu, Maria, i a tot l'equip de Ràdio Vila-sacra, que esteu fent una ràdio que tothom hauria d'escoltar. Bon dia.
2: A Ràdio Vila-sacra, busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber. Havaneres a Vila-sacra, el dia 10 de setembre, a les 10 de la nit al pati del centre cívic, amb el grup Peix Fregit.
5: Us hi esperem. Trobar-lo aquella nit.

0: De les 23 del 10 de setembre a les 6 de la tarda del dia 11. Especial Diada. Només a Ràdio Vila-sacra.
1: Escriure bon dia al grup de la família ja és parlar més amb ells. Que fàcil és complir propòsits, oi?
2: Bon dia.
3: Hola, quina alegria més gran poder sentir la teva veu. Ostres, tu, quina alegria que ens has donat.
4: Quina il·lusió sentir-te. Estic contenta que hagis tornat. És molt bona senyal, eh? Estic molt, molt contenta. Quan t'he sentit la veu?
5: Hola, monstre. Tu ets el monstre de la ràdio. Com m'ho van dir, escolta, se'm va posar la pell de gallina, dic, ai... Oh, això corre, corre. Amb l'ordenador, escolta, jo me n'entego de tot. I això s'escampa com una taca d'oli, eh?
2: Contenta de tornar-te a sentir, de veritat. Ha sigut una gran alegria.
5: Veig el lluentor que fa permets un dia mac. Ara vindran els avis i ulls.
3: M'ho imagino.
6: Hombre, m'alegro molt de sentir la teva veu.
3: Petó!
6: M'alegrat tant de sentir-te que escolta.
7: Cada dia fem un pas endavant.
4: Bueno, pots comptar.
3: Molt bé, doncs.
0: És K25. En motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat us volem proposar fer una caminada pels carrers i camins del municipi de Vila-sacra a càrrec de Josep Maria da Costa. Diumenge 20 de setembre a les 10 del matí. Lloc de concentració, plaça de l'Església. El recorregut és d'aproximadament d'uns 5 quilòmetres. És apte per a totes les edats atès que es tracta d'un camí planer i sense dificultat. Cal apuntar-se prèviament a l'Ajuntament i teniu temps fins al dijous dia 17. 972 50 75 23. El tema d'aquest any, mobilitat per a tothom. T'hi esperem.
8: Ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui. Maduixa, taronja, préssec, cirera. Els sabors i les textures de sempre, amb ingredients com mai. Confitures de l'àvia, perquè la salut importa. I per gustos, colors.

0: Llibres per somiar.
1: Poesia tot l'any, de Ramon Besora. Publicat per Meraki. Recomanat a partir de 8 anys.
0: Llibres per somiar.

Els gossos són éssers lleials i afectuosos que mereixen una vida plena. En adoptar, li estàs donant una oportunitat de ser part d'una família. Algú amb qui compartir llargues passejades, jocs al parc i moments de tendresa inoblidables. I ho viurem tot a Cita Bestial. A la

Ràdio Vila-sacra. Si estàs interessat en salses del cor de la setmana. Uf. Si t'interessen les tendències virals de les xarxes. Vaja, quines parelles de famosos es trencaren després de vacances o amb quin patinet vas arribar fa 30 anys al teu poble per muntar la xurreria que ara tothom enveja? No, no és aquí. Aquí només sensacions. Què vols fer-hi? No es pot tenir tot.

Creiem que és moment de moure's. Per les nostres comarques. Per la nostra costa. Per les nostres muntanyes. Però, sobretot, és moment de moure's pel petit comerç. De moure's per les nostres cases rurals. I pels nostres restaurants. Ara, mou-te per casa nostra. Mou-te amb nosaltres. 107 de la FM.

0: El temps.
1: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
3: Bon dia, una situació força calorosa avui a les comarques de Girona. De fet, momentàniament tindrem més vent de garbí, que aquesta tarda s'encarregarà de fer disparar les temperatures a molts indrets del Gironès, del Pla de l'Estany, de la Baixa Garrotxa i sobretot de l'interior de la Selva, així com a gran part de l'Empordà, al voltant del Montgrí, també l'interior de l'Alt Empordà, aquesta tarda de 34 a 40 graus. Per tant, sobretot el tram més baix del Fluvià, també del Ter, avui tindrem un forn. De moment aquest matí ja comença també molt agradable amb quatre núvols escarrancits. Aquesta tarda, fruit d'aquesta mateixa calor, començaran a aparèixer algunes tempestes, sobretot cap a la Cerdanya, el Ripollès i la Garrotxa. Després s'arribaran a tensar fins a la costa, però de moment avui no esperem que plogui gaire. Demà sí que baixarà d'una forma contundent la temperatura, tindrem alguna pluja i entrarà la tramuntana. N'estarem pendents a la xarxa.
4: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i emergències a les xarxes socials.
5: Tornar a la rutina costa, però a bon preu i esclat costa menys. Aprofita les més de 1.500 ofertes que t'hem preparat i, amb la targeta client i l'app, gaudeix de descomptes personalitzats i supera els reptes que et faran estalviar encara més. Perquè a bon preu i esclat, tornar costa menys.
6: Necessites una empenta per passar el dia? Doncs puja el so de la ràdio i sent l'energia del dial 100.

0: festa i fira de l'all i oli de Creixell.
1: 33a edició del concurs internacional de l'all i oli.
2: 13 de setembre, a la Breda de Creixell i presentat per Pitu Anaia.
3: Tota la informació la trobareu a allioliCreixell.com.
4: On eres tu el dia de l'eclipsi?
5: Jo? Relaxada a casa escoltant Ràdio Vilasacra. I, és clar, gaudint de la vida lluny del bullici i les cues. Amb unes tapetes i un bon refresc.
6: Jo també.
7: Jo també.
8: Jo també.
9: Jo també.
10: Jo també.
11: Jo també.
12: Jo també.
13: Jo també.
14: Jo també.
15: Jo també.
16: Jo també.
17: Jo també.
18: Jo també.
19: Jo també.

0: Company. Només a Abacus.
1: MRV. Enviaments urbans, nacionals i internacionals. Més de 500 agències a Andorra, Espanya, Gibraltar i Portugal. Telèfon d'informació gratuït 900 300 400. 900 300 400. MRV.

0: Vision, estem compromesos a avançar per un camí que cuida la sostenibilitat i la salut sense renunciar al plaer de menjar. Coneix-te els que avancem cap al món on vols viure a femcamí.org.
1: Poder fer camí, només haurem de fer el primer pas.
0: Ametller Origen. Pensa com menges. Menja com penses.

0: Gràcies per sintonitzar-nos i convertir aquest espai en el teu lloc preferit. Ràdio Vila Sacra, sempre amb tu.
1: I és que de Ràdio Vila Sacra, només Ràdio Vila Sacra. Què vols fer-hi? És el que hi ha.

0: Els creuarà el destí? No! Els creuarà HouseFi Connect, la tecnologia de HouseFi que troba el comprador ideal 3 vegades més ràpid. Informa't a housefi.com. Sí, HouseFi.
1: Aturem-nos un moment i respirem.
2: I parlant d'emocions...
3: 34.

0: Figueres uneix la Mostra del Vi i el Fòrum Gastronòmic a la Rambla per ampliar l'abast de les dues propostes. Serà del 2 al 4 d'octubre i s'oferirà producte local, de restauració i els vins de la Dom Empordà.
1: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà, així de clar.

0: Exacte.
1: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
2: Educació instal·la ventiladors a 27 centres educatius gironins per pal·liar els efectes de la calor. La primera fase del programa ha suposat una inversió d'uns 666.000 euros a les comarques gironines. L'activitat quirúrgica cau un 10% als hospitals gironins en plena campanya contra les hores extres. La llista d'espera suma 578 pacients en un mes i el Sindicat Metges de Catalunya sosté que la davallada evidencia la dependència del sistema de les hores extres dels facultatius. Joves emprenedors d'arreu de l'Estat es formen a Girona en intel·ligència artificial i lideratge. Camp de generació propòsit 2.0, que continuarà al Teatre Museu Dalí de Figueres.
1: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai.
2: Ai.
1: I ara?
3: Habaneres a Vila-sacra, el dia 10 de setembre, a les 10 de la nit al pati del centre cívic, amb el grup Peix Fregit.
4: Us hi esperem.
5: Trobar-lo aquella nit.
6: A Ràdio Vila-sacra, emissora líder a casa dent. Demà m'enxamparàs.
7: Em posarà una canya, si us plau, amb aquella petita inclinació, perquè caigui reposada. I just cap al final, tornem a la verticalitat, perquè l'últim tram tanqui amb una pinzellada d'escuma blanca rematant de forma magistral aquesta obra mestra. Una canya ben tirada no és el mateix que una canya qualsevol. Dinàmic Cerveseria. El plaer d'una canya ben tirada.
8: Carrer Monturiol 2, Figueres.
2: Actualitzem.
9: Bon dia a tothom.
10: De les Terres de l'Ebre a l'Empordà.
9: Radiovilasacra.cat.
11: Xato! S'estiu s'acaba.
12: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. Ah, acceptes, clar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.

0: Tria Bacus i rebràs els teus llibres en només 48 hores. Ho trobaràs tot al web, fàcil, ràpid i a un sol clic. Abacus patrocina aquest espai.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Hola, bon dia. Mira, yo te quería pedir una canción, la de Color Esperanza. Pues mira, es para mi hermana y sus amigas. Siempre escuchándote, ¿vale? Bueno, pues nada, que vaya bien el fin de semana para todos y que... Y un besito para todos.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetiràs.
6: Tanca els ulls.

0: Al nostre darrere no hi ha cap milionari ni grup empresarial. Només ens financem amb la publicitat i amb el suport de més de 113.000 socis i sòcies. Soc Neus Tomàs, directora adjunta i responsable a Catalunya del Diario.es. Si t'agrada la nostra feina, ajuda'ns tu també. Entra a eldiario.es/soci i dona suport al nostre periodisme independent.
1: Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo. O que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
2: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
3: I és que Ràdio Vilasacra és molta ràdio.
4: M'interessa.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Catalunya ha viscut un estiu sufocant, les temperatures s'han enfilat per sobre dels 40 graus i les nits tòrrides han estat constants. Amb aquesta notícia, malauradament, no tenim cap novetat, perquè cada any, quan acabem l'estiu, hem d'explicar que la calor no para de batre rècords. En aquest context, l'ONU ha emès un informe del Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient, on anuncia que ja no serà possible limitar l'escalfament global a un màxim d'un grau i mig respecte als nivells preindustrials. Aquesta finestra d'oportunitat, per tant, ara es tanca. Per això avui hem volgut parlar de tot plegat amb Esteve Corbera, professor de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona. Bon dia.
2: Bon dia, Maria. Bon dia a tothom.
1: Explica'ns, quines conseqüències té per al planeta superar un grau i mig d'augment de temperatura? Perquè ens fem una idea.
2: Doncs són unes conseqüències severes, la veritat, i molt preocupants. És una qüestió que els científics fa molt temps que documentem, des dels anys 90, i entre d'altres coses, doncs el que esperem és un desgel continuat i més pronunciat dels pols. També esperem processos de desertificació, no?, en països com el nostre, per exemple, una major acidificació dels oceans i, per tant, una degradació també de tot el que són els ecosistemes de corall. Són efectes molt severs a ecosistemes doncs, molt importants del món, com els pols, com els ecosistemes de corall, els oceans, però per apropar una mica més a casa nostra, no? I això també ho estem documentant molt bé, doncs, per exemple, tot el que és la pèrdua, no?, de masses glaciars als Pirineus o una miqueta més enllà als Alps també, no?, amb tot l'efecte que té sobre l'estabilitat doncs, de la roca i com afectarà això doncs, als milers i milers d'excursionistes del nostre Pirineu i dels més propers Alps, no?
1: Perquè ara deixem enrere aquest objectiu que comentàvem de revertir el canvi climàtic per entrar en un escenari que és el de minimitzar els danys tant com es pugui. Quins són els nous objectius que ens hem de fixar ara?
2: Els nous objectius no han de canviar molt, que és apostar de manera radical per la mitigació del canvi climàtic i el que sí potser diria és apostar més fermament per l'adaptació perquè doncs, no hi ha marxa enrere. Però deixa'm, si no t'importa, Maria, per clarificar-ho a l'audiència, no? Perquè a mi m'agrada molt ressaltar això. L'any 2015, l'acord de París, la comunitat internacional va acordar que faríem esforços realment, no?, definitius i compromesos per no arribar on hem arribat una dècada després. Hi ha una resolució de l'Assemblea General de Nacions Unides i també de l'Acord Internacional de Justícia, no? I això ho hem d'emfatitzar perquè és una vegada més una demostració que la comunitat internacional no està molt ben articulada després amb les voluntats dels propis estats que la conformen i per tant de la voluntat política i econòmica, no? Mm-hmm. Aleshores, dit això, com deia, doncs seguir apostant per la mitigació, això vol dir les energies renovables, però no només, perquè crec que un dels principals dèficits que tenim és que entenem la mitigació com una qüestió tecnològica i no una qüestió d'hàbits, no?, de canvi de manera de consumir, de canvi de manera d'actuar, i per tant això és un debat, crec, a nivell social que hauríem de tenir. I després l'adaptació, perquè suposo que l'audiència i tu també, Maria, estareu d'acord amb mi que aquest estiu tan càlid o tan tòrrid que hem tingut no l'ha viscut igual una persona que ha disposat d'accés a la piscina o al mar davant de casa seva o fins i tot d'un aire condicionat que moltes altres persones que no han disposat ni d'accés a l'aigua ni d'accés a l'aire condicionat. Per tant, l'adaptació és una qüestió que, si em permets l'expressió, va una mica per barris i això ho hem de tenir en compte.
1: 40 graus o més durant 20 dies, 59 nits tòrrides a Barcelona i en el que portem de setembre ja hem arribat als 33,6 graus, que és la temperatura màxima rècord en un mes de setembre des del que hi ha registres. Clar, com podem protegir-nos nosaltres d'aquests efectes? Perquè pel que comenteu els experts, això cada vegada anirà més.
2: Això cada vegada anirà més, és a dir, els nostres estius seran cada cop, és a dir, cada cop amb més freqüència tindrem estius com el que hem tingut aquest any i també el que comenten molts meteoròlegs, que s'espera una tardor de tempestes molt fortes, sobretot a la línia costanera, degut a l'escalfament del mar, no?, que actua com un reservori d'energia, i això fa que després, quan ens comenci a entrar l'aire fred del nord d'Europa, doncs les tempestes que sorgiran seran molt més fortes. I respecte al que tu em preguntaves, doncs com adaptar-nos a això, moltes vegades ara quan es parla d'adaptació als estius càlids, doncs es parla de tenir més ventiladors, de posar més aires condicionats, no?, rècords de ventes, d'aquest tipus de tecnologia, però hem de pensar també o reflexionar si això són maladaptacions, no?, perquè si augmentem l'ús de l'aire condicionat als nostres pobles i ciutats, tindrem més efecte d'illa de calor, per tant aquesta sensació tèrmica alta augmentarà encara més. I el més important i potser més indirecte, i el que molts cops la gent o mentre nosaltres no hi pensem prou, que és que mentre la producció d'electricitat no sigui 100% renovable, l'ús de tecnologies per l'adaptació com l'aire condicionat el que porten és a més canvi climàtic, perquè per produir aquesta electricitat encara utilitzem molts combustibles fòssils. I aleshores potser el que necessitem és començar a canviar els hàbits i també començar a canviar les pautes, per exemple, de com construïm habitatges o com reformem els habitatges per una millor eficiència tèrmica.
1: Uh-huh. L'ONU adverteix que cal no arribar a l'augment de 2 graus. Això actualment és possible o ens hem de posar molt les piles?
2: Ens hem de posar molt les piles, perquè, ostres, em sap greu quan a vegades no, parlo amb amics o parlo amb germans o parlo amb vosaltres, donar males notícies, però és que clar, a la vegada que els esforços de l'expansió de les renovables són evidents, no només a Catalunya sinó arreu del món, hem tingut un creixement exponencial de la implantació de l'energia renovable per produir electricitat, he de compartir amb tota l'audiència que l'any 2023 va ser l'any rècord de consum de combustibles fòssils al món. Sí que és veritat que la darrera dècada aquest consum s'ha anat estabilitzant, segueix creixent, però diguem que d'una manera més suau, però seguim sent totalment addictes. Per tant, els científics el que veiem és que en les darreres dècades hem estat, diguem, com pujant uns 0.2 graus cada dècada, no?, respecte a l'era preindustrial, la temperatura mitjana global. Això vol dir, Maria, que cap a mitjans de segle, si res canvia de manera radical, estarem parlant dels 2 graus respecte a la temperatura mitjana de l'època preindustrial i no d'un grau i mig com estem parlant avui.
1: Perquè quins són els grans responsables o els grans actors en el futur del planeta?
2: Doncs jo crec que cadascú de nosaltres i sobretot les aliances que podem construir socialment i els moviments socials que podem construir els que estem preocupats per aquesta qüestió. És evident, com he dit abans a l'inici de l'entrevista, que els grans estats poderosos d'aquest món no estan gaire preocupats pel canvi climàtic, només cal veure les celebracions que alguns actors econòmics i polítics fan sobre el desgel del Pol Nord i la possibilitat de comerciar més i més ràpid. I aleshores el que cal és que les societats d'aquest planeta que es veuran més afectades pel canvi climàtic, des de persones que vivim, no, a zones costaneres, que patirem els impactes de, no, tormentes més fortes, pujada de nivell del mar, les societats que viuen en petits estats illa, que en un escenari dels 2 graus hauran de migrar i construir, doncs, una nova habitabilitat en un altre lloc, grups indígenes que veuran els seus mitjans de vida, no, afectats severament pel canvi climàtic, els Sami, els Inuit, els pobles indígenes de l'Amazonia, que veuran com els seus boscos tropicals es converteixen en sabanes, doncs tots aquests actors som els responsables. Hem de crear aliances per demanar aquests actors polítics i econòmics que no ens escolten, que ens escoltin d'una vegada per totes. Com ho diria? No ven molt el que vaig a dir, però en realitat el que cal fer és decréixer, és consumir menys, moure'ns menys, almenys amb mobilitat que tingui a veure amb combustibles fòssils, és a dir, volar menys, conduir menys, consumir aliments agroecològics en la mesura del possible, perquè som molt més respectuosos amb el medi ambient i amb el clima, i per tant canviant petits hàbits és el que pot fer, diguem, la persona de carrer. Això no vol dir que la responsabilitat sigui únicament de les persones. Les responsabilitats també són dels governs i de les empreses, que són els que realment apostar per una mitigació més decidida i per una adaptació més decidida també.
1: Esteve Corbera, professor investigador a l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la UAB, de la Universitat Autònoma. Gràcies per atendre'ns. Una abraçada.
2: Gràcies a tu, Maria, i a tot l'equip de Ràdio Vila-sacra, que esteu fent una ràdio que tothom hauria d'escoltar. Bon dia.
0: A Ràdio Vila-sacra, busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.
3: Sentim la comunicació local.

0: Si vols una emissora normal, tens milers pel dial. Ara bé, si el que vols és una emissora maca, aquí Ràdio Vila-sacra i apa.
1: Vintena Festa de la Sardana.
2: Dimecres 16 de setembre de 2026, a les 5 de la tarda a la plaça de les Escaules.
3: A càrrec de la principal de les Escaules.
4: Hi haurà berenar per tothom, beure inclòs. En cas de mal temps, disposem de local cobert. Amb la col·laboració d'Ajuntament de Boadella i les Escaules.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
3: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Llibres de ciència. La nostra proposta d'aquesta setmana és un llibre referent sobre el TOC, el trastorn obsessiu compulsiu.
1: Es tracta de l'obra Desbloquea tu cerebro, del prestigiós psiquiatre expert en TOC, Jeffrey Schwartz. L'obra ajuda a identificar els símptomes d'aquest trastorn i resumeix la tècnica que va desenvolupar Schwartz per intentar-hi fer-hi front. Concretament, el llibre explica el procés en quatre etapes que haurien de seguir els afectats per TOC per minimitzar-ne els símptomes i recuperar la qualitat de vida. Bàsicament, el llibre destaca la importància que els afectats reconeguin i acceptin que pateixen el trastorn, intentin identificar-ne els efectes i puguin adquirir hàbits que els permetin revertir-los. Una obra de referència que ofereix una visió molt completa sobre les característiques del TOC i com afecta la vida d'aquells que el pateixen.

0: El temps.
1: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
0: Bon dia, una situació força calorosa avui a les comarques de Girona. De fet, momentàniament tindrem més vent de garbí, que aquesta tarda s'encarregarà de fer disparar les temperatures a molts indrets del Gironès, del Pla de l'Estany, de la Baixa Garrotxa i sobretot de l'interior de la Selva, així com a gran part de l'Empordà, al voltant del Montgrí, també l'interior de l'Alt Empordà, aquesta tarda de 34 a 40 graus. Per tant, sobretot el tram més baix del Fluvià, també del Ter, avui tindrem un forn. De moment aquest matí ja comença també molt agradable amb quatre núvols escarrancits. Aquesta tarda, fruit d'aquesta mateixa calor, començaran a aparèixer algunes tempestes, sobretot cap a la Cerdanya, el Ripollès i la Garrotxa. Després s'arribaran a tensar fins a la costa, però de moment avui no esperem que plogui gaire. Demà sí que baixarà d'una forma contundent la temperatura, tindrem alguna pluja i entrarà la tramuntana. N'estarem pendents a la xarxa.
3: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i emergències a les xarxes socials.
4: Tornar a la rutina costa, però a bon preu i Esclat costa menys. Aprofita les més de 1.500 ofertes que t'hem preparat i, amb la targeta client i l'app, gaudeix de descomptes personalitzats i supera els reptes que et faran estalviar encara més. Perquè a bon preu i Esclat, tornar costa menys.
5: Necessites una empenta per passar el dia? Doncs puja el so de la ràdio i sent l'energia del dial 107.0 de la FM. Ràdio

0: que es todo un misterio. Pero Radio Vila Sacra llega más allá de las estrellas. Bienvenidos a Nave del Misterio.
1: Premsa comarcal, la premsa del territori. Som la premsa líder, vigorosa i veraç. Donem feina a més de 1.000 famílies. Més de 100 anys fent escola i al costat de la nostra gent. Gràcies als nostres lectors per ser-hi sempre i acompanyar-nos. Orgull de ser premsa comarcal.

0: Que no som res de l'altre món, això ho sap tothom. Que fem experiments en tot moment, ho sap molta gent.
1: Que és veritat que demà, quan no estiguem, tots riurem del que teníem i el que trobem. Per tots aquests motius, i ara que més te'n rius, et regalem un imant de nevera que et portarà sort, i de la millor manera.
0: Només un missatge de veu has d'enviar-nos al WhatsApp 656-19-70-62 i, si vols, aprofites per a fer un arròs.
1: Missatge de veu, on dius des de quina vila escoltes. I així de fàcil et regalarem un record, per si potser demà, en comptes d'escoltar-nos, has d'imaginar-nos com un antic tresor.
0: Missatge de veu, no de text, que tampoc es tracta d'entendre-ho a l'inrevés.
2: Tot, si ho desitges, amb total llibertat i sense condicions, que per a compromís ja tenim les obligacions.

0: tens una cita amb els reis de la casa. Ens ho explicaran tot i més, a la seva manera.
1: Que a la meva classe hi ha un moro. És català. Que xulo.
0: Ells ja estan preparats. I tu, i tu, i tu, i tu, i tu.
2: Do it!
3: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
4: És Ràdio Vila-sacra.
3: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
4: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
5: En el 107 de la FM.
6: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
7: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
8: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Si us agrada la pizza, escolteu aquest poema, i és que les seves rimes, a banda de ser molt divertides, també ens donen consells per elaborar una pizza per llepar-se'n els dits.
9: Hola, em dic Marc Nebot. El poema que he escollit es diu Pizza, de la Lola Casas. He escollit aquest poema perquè m'agrada la pizza. Pizza, amb massa d'aigua i farina, si pot ser, primeta i fina. Combinant cada ingredient de qualitat excel·lent, anima el dinar, el sopar, fent que aquell que la tasti se la menja cremadent. Ara bé, cal estar atents. Hi ha una regla important, deixar que la mozzarella al forn es vagi daurat.
8: Moltíssimes gràcies per recitar aquest poema, Marc. Ara tenim ganes de menjar pizza i d'escoltar més poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu.
9: Adeu, Embaladits.

0: Havaneres a Vila-sacra el dia 10 de setembre a les 10 de la nit al pati del centre cívic amb el grup Peix Fregit.
1: Us hi esperem.
2: Trobar-lo aquella nit al fons de la taverna.
3: El bon entenedor, Ràdio Vila-sacra.
4: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
5: Et volem escoltar.
6: Mensajes nuevos. Jo soc Maria de Santa Pau i volia dir unes tributes avui. A veure si me'n sortiré. Els senyals que assenyalen pluja. A Santa Pau ja tenim l'home del temps, que ell amb una ceba i un pluviòmetre, i els senyals que assenyalen pluja, ja quasi bé té el pronòstic per tot l'any. No ha pas de menester gaires aparatos per saber el temps que farà i tot això. És reconegut per Santa Pau de Garrotxa i quasi de tot Catalunya i fins tot d'Espanya. Per la seva simpatia que té. Ell amb la seva ceba ja sap tots els mesos d'any que fa. A vegades també li falla, però bueno, com que ens ho creixem tant que ens creixem la ceba. Però ara diré els senyals que assenyalen pluja, que has escrit per ell mateix, també, o tota la seva companyia, la seva trepa. Diu, si les vaques i les eugues s'acosten a casa, senyal de pluja. Si les vaques se reuneixen, si les orenetes volen baix, si surten els cucs, que els cucs tan grossos que surten a vegades abans de ploure, si surten els tòtils, si les mosques passiguen al matí, és símptoma de pluja a la tarda. Si es veuen mosques i mosquits al voltant d'un fanal, al vespre és símptoma de pluja. Quan surten els escorpits, també. Quan les pedres de dins de casa, de les cases queden molles d'humitat. Si els avions se'ls veu la cua de fum, canvi de temps. Barretina de boira sobre una muntanya, canvi de temps. Si un forriac no fa soroll, canvi de temps. Si la gent xerra més del compte, canvi de temps. Si surten llagardaixos, canvi de temps. Si les ovelles s'amaguen al cap, té canvi de temps quan s'amaguen al cap una sota l'altra. Quan cau sutge de la xineia, també. Quan el mussol canta de dia. Si el gall canta de fosc, abans de les 12 de la nit. A vegades senyal la neu, més aviat això senyal la neu. Quan surten bolets el femer, això també és un senyal força certer. Quan els renocs canten de dia. Quan les fonts revenen abans de ploure, canvi de temps. Quan se senten enlairar els avions, canvi de temps. I bé, encara els en diré moltes altres, potser també quan al dematí no hi ha mullena, quan els pagesos tenen menjar el camp estès, que s'ha d'embalar, si no hi ha mullena al dematí, quasi bé fins a la tarda. I també quan un veí deia, quan hi ha aquelles plomades tan grosses, aquells núvols blancs o negres, però si el cel és blau, no plou. I també si t'hi fixes, és veritat. Bueno, apa, adéu-siau.
7: Enviado el 1 de agosto a las 20 horas 39 minutos. Para devolver el precio de una llamada normal, pulse la tecla almohadilla.
8: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
9: Truca!
8: Repetiràs.
10: Si vols una companyia com cal, Ràdio Vila-sacra no té igual. Amb només 10 minuts veuràs que som collonuts. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.

0: Arxiu de notícies per a la història. Notícia de l'11 de març del 2024.
1: Predicció catastròfica de les conseqüències del canvi climàtic a Europa, l'Agència Europea de Medi Ambient alerta que ens hem de preparar per inundacions i per onades de calor mortals i per pèrdues econòmiques d'un bilió en bé d'euros anuals. Tenint en compte que Europa és el continent que s'escalfa més de pressa, els pronòstics més pessimistes per finals d'aquest segle XXI de l'agència preveuen que hi pot haver centenars de milers de morts per les onades de calor i especialment al litoral per les inundacions. El canvi climàtic afectarà la salut de les persones i els animals, malmetrà els conreus, la producció i les infraestructures. L'agència alerta que el perill es multiplicarà si els dirigents dels països de la Unió Europea no aborden els nous reptes i preparen la societat. Parla de millorar la cobertura de les assegurances, de redissenyar les infraestructures i protegir per llei els treballadors que fan feina a l'aire lliure.
2: No serà que no fa temps que estem sentint parlar d'aquest tema del clima, del canvi climàtic, de lo que ens espera, de lo que ve. No serà que no fa temps que estem veient els resultats que està produint la mà de l'home en el món actual. I tot i això, els dirigents de les grans potències encara enfrontats a continuar sent el líder dels líders. Ai, Déu meu, no sé. Potser és que estic equivocat, segurament que estic equivocat. No sé què en penses tu. Estic equivocat o com veus tota aquesta història? Pensa.

0: haastatella.
1: Ecovies. Gestió i promoció de més de 500 quilòmetres de rutes a peu o en bici per tota la demarcació de Girona, amb connexió interfronterera.
2: La Diputació dona suport tècnic i econòmic.

0: motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat us volem proposar fer una caminada pels carrers i camins del municipi de Vila-sacra a càrrec de Josep Maria da Costa. Diumenge 20 de setembre a les 10 del matí. Lloc de concentració, plaça de l'Església. El recorregut és d'aproximadament d'uns 5 quilòmetres. És apte per a totes les edats atès que es tracta d'un camí planer i sense dificultat. Cal apuntar-se prèviament a l'Ajuntament i teniu temps fins al dijous dia 17. 972 50 75 23. El tema d'aquest any, mobilitat per a tothom. T'hi esperem.
1: Informació, música, entreteniment.
2: Ah, sí...
3: Bueno... De seguida tornem.
4: Yo dije, es un tío que va a un kiosco, digo, que me dará una revista de 10 minutos, digo, bueno, me espero.

La Venus atrapamosques és una planta carnívora fascinant que no es limita a tancar-se de manera automàtica quan un insecte la toca. En realitat, aquesta planta sap comptar. A l'interior de la seva trampa hi ha uns pèls sensibles que, quan són tocats, generen impulsos elèctrics. Si només hi ha un contacte, la planta no es tanca, perquè podria ser una gota de pluja o una falsa alarma. Però si es produeixen dos tocs en pocs segons, la trampa es tanca ràpidament. Encara més sorprenent, el nombre de tocs determina quanta energia invertirà la planta en la digestió. Si l'insecte es mou molt i estimula repetidament els pèls, la planta segrega més enzims digestius, ja que interpreta que la presa és més rica en nutrients. Si els estímuls són pocs, la digestió és mínima per no malgastar energia. Aquest comportament demostra que, tot i no tenir cervell ni sistema nerviós, algunes plantes poden processar informació, prendre decisions i optimitzar recursos. Això ha canviat profundament la manera com la ciència entén la intel·ligència vegetal.

0: per una comunicació fidel, divertida, original, exclusiva i sana.
1: Ràdio Vila-sacra tota la setmana.
2: El bon entenedor. Ràdio Vila-sacra.

0: Aquesta és la ràdio que ho pots imaginar.
1: Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder d'audiència, sense més proves que el seu propi autobombo, ens fa crear la nostra pròpia conya d'autoproclamació, amb estil, això sí, i amb molt d'humor. També. Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder de la comarca sense més proves que el seu propi autobombo ens fa entendre que hi ha qui fa el que calgui per aconseguir propaganda. Per això, a nosaltres no ens cal autobombo. Nosaltres som Ràdio Vila-sacra. I amb això està tot dit i aclarit. Fem i desfem amb tot el sentit de l'humor i totes les sensacions que puguis imaginar. Ah, i la majoria, totes sense més intenció que riure'ns de nosaltres mateixos i passar-ho el millor possible. Nosaltres no cerquem propaganda. A nosaltres la publicitat ens ve sola. Senzillament.

0: Habaneres a Vila-sacra, el dia 10 de setembre, a les 10 de la nit al pati del centre cívic, amb el grup Peix Fregit.
1: Us hi esperem.
2: Trobar-lo aquella nit al fons de la taverna.
3: Sona bé.
4: Xato! S'estiu s'acaba. No hi ha més platja.
5: Tant si t'agrada com si no, l'estiu s'acaba. O no. Sorteig de la grossa de la Diada. 2 milions d'euros per allargar l'estiu.
6: Et sona la marca Branding Plan?
7: Té alguna cosa a veure amb la ràdio i els negocis, no?
6: Sí, per aquí va. Els negocis, les empreses... Però és més que això. És una subscripció que pot sumar a la teva estratègia de comunicació per millorar els resultats. I tu que tens un negoci, l'hauries de conèixer. No hi perds res. Porten molts anys ajudant a pimes de tot l'estat a créixer.
7: I per apuntar-se?
6: Molt fàcil. Entra al web serempresarios.com. Busca Girona. És gratuït, ràpid, fàcil i accessible per a qualsevol negoci.
8: Amb Branding Plan, els negocis...

Doncs bé, en aquell moment sentia que necessitava respirar. I d'aquesta manera és com vaig conèixer aquesta terra. Així comença aquesta història d'amor. T'hi apuntes?

0: festa i fira de l'all i oli de Creixell.
1: 33a edició del concurs internacional de l'all i oli.
2: 13 de setembre, a la Breda de Creixell i presentat per Pitu Anaya.
3: Tota la informació la trobareu a allioliCreixell.com.
4: Salut!
5: Però brindes amb aigua?
4: Em fa vella, perquè així recupero els minerals que perdo durant el dia i que el meu cos no genera de forma natural. Vinga, un brindis perquè triem l'aigua que ens omple de vida i de... Salut!
6: Salut! Salut!
4: Fontvella, l'única reconeguda per experts en nutrició.
7: Fontvella, amb la seva composició mineral, t'omple de vida i de salut. No!

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Tot pot canviar de cop, és el títol de la nova campanya de protecció civil per consciència a la ciutadania del risc de fenòmens extrems durant aquesta tardor. La campanya Mireia Moreno posa el focus en l'autoprotecció.
2: Parlem de situacions com aiguats intensos o inundacions, quan el perill no arriba gradualment, sinó de cop. Fenòmens meteorològics cada cop més habituals, més extrems i més difícils de predir que poden succeir aquesta tardor. Per això, l'objectiu de la campanya és que la ciutadania sàpiga com actuar en aquests casos. La consellera d'Interior és Núria Parlon.
3: La idea és que el risc d'inundació no es pot infravalorar per desconeixement i que és molt important que sapiguem que la velocitat dels fets pot canviar la situació i una situació es pot tornar molt perillosa de cop.
2: I és que aquests fenòmens ràpids i canviants també poden canviar el moment d'enviar alertes, com ara un SLR, de manera que s'enviï durant l'emergència. Imma Soler, sotsdirectora de Coordinació d'Emergències de Protecció Civil.
4: Hem de ser conscients que aquestes situacions sobtades poden no donar temps perquè es puguin fer aquests avisos. Per tant, la població el que té que estar al cas és, si plou no m'haig de posar en risc, si plou no tinc que baixar a treure el cotxe del garatge ni del mig d'una riera.
2: 649 municipis catalans tenen a dia d'avui pla d'inundabilitat, més de 200 el tenen des de fa 4 anys o més i per tant l'han de revisar.
0: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber i no la que ens volen fer saber.

0: Queda't amb el millor.
1: Seleccions Ràdio Vila-sacra. Tot és més bo.
0: Les estafes en què se suplanta una empresa de missatgeria són molt habituals. Els ciberdelinqüents envien missatges amb suposades incidències en l'entrega d'un paquet per obtenir les dades bancàries, com ara la targeta de crèdit. Per tant, desconfia de qualsevol missatge de text o correu electrònic que t'avisi sobre incidències en l'arribada d'un paquet. Si has fet una compra i te l'han d'enviar a casa, consulta l'estat del lliurament a través de la pàgina web o l'app oficial de l'empresa. Mai comparteixis les teves dades personals ni bancàries en una pàgina on hi has accedit a través d'un enllaç.
1: Incibe, Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: En el 107 de la FM.
3: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
4: Atenció, fans del futbol. Arriba MD Score, la nova app per seguir tots els resultats de futbol a l'instant. Marcadors en viu, estadístiques i alertes del teu equip favorit. No et perdis res de les millors competicions del món. Descarrega-la gratis i porta la passió pel futbol a la teva butxaca. MD Score. Viu el futbol. Sent el futbol.
5: Uau, Déu-n'hi-do.
6: Què és ubi.cat? Ubi.cat és una nova web per gaudir de la riquesa patrimonial de l'Alt Empordà. Navega per la web des de casa. Castells, museus, jaciments... Què et ve de gust fer avui? Per descobrir quins indrets patrimonials hi ha a prop teu, recorda activar la teva ubicació. Escaneja els codis QR que trobaràs a cada indret. Fotografies, audioguies, visites virtuals i tota mena de suports multimèdia per conèixer molt més la història de l'Alt Empordà. Ubi.cat. Gaudeix i descobreix l'Alt Empordà. Ubi.cat.

0: obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai.
2: Ai.
1: I ara?
3: Havaneres a Vila-sacra, el dia 10 de setembre, a les 10 de la nit al pati del centre cívic, amb el grup Peix Fregit.
4: Us hi esperem.
5: Trobar-lo aquella nit.
6: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.
7: El poder de les paraules.
8: Ho entens, oi?

Amagatzem 400Gs et proporcionem consells i informació, responsabilitat, agilitat, compromís, solucions i, sobretot, ens agrada conversar amb els nostres clients de les seves necessitats i ajudar-los a que la seva compra sigui més satisfactòria. Mitjançant bons consells i assessorament, aconseguim que el resultat del nostre treball i la seva compra sigui excel·lent. Ens trobaràs a Girona, al carrer de Santa Eugènia, i a Figueres, a l'avinguda

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els episodis constants de calor intensa fan replantejar la temporada de bany en equipaments com les piscines, que en molts llocs han ampliat horaris i calendari i també la seva funció com a refugis climàtics. A la zona de Ponent, on els termòmetres solen disparar-se molt, l'afluència de banyistes ha augmentat considerablement aquest any. Alguns recintes han acomiadat temporada aquest diumenge i alguns encara la prorroguen uns dies. Sentim l'alcalde de Bellpuig, Jordi Estiarte, i l'alcaldessa d'Aitona, Rosa Pujol, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
2: Ha sigut un estiu amb uns pics de temperatura molt elevats, molt continuats, molt primerencs també, i que sí que han fet que hi hagués molta més afluència de gent a les piscines.
3: No saps el canvi climàtic a on ens pot portar. Vull dir, primer les piscines s'obrien, jo dic sempre, de Sant Joan a 31 d'agost, ja fa 2 o 3 anys que les obrim a mitjans de juny, allà el 12 o 13 de juny, i ara el que ens tocarà és allargar fins setembre.
4: Agència Catalana de Notícies.
5: Si quelcom no vols escoltar, res més fàcil que canviar.

0: papa, m'expliques un conte?
1: Sóc un pallasso i m'agrada molt riure.
2: L'humor no ens fa feliços, però ens compensa de no ser-ho. Bernardo Corenblit.
3: I parlant d'emocions...
4: 66.
2: Defineix tranquil·litat.
5: No et preocupis si no ens vols escoltar.
6: Eh?
5: Hi ha molt i de tot per poder triar. A Ràdio Vilasacra ens alegra saber que qui vol aprendre ja sap on ha de ser.
6: Ostres, tu!
5: Així de fàcil és la situació.
7: Ho veieu?
5: I només a Ràdio Vilasacra seleccionem el millor del millor.
6: Per què? Perquè som més xulos que un ocho.

0: Camí dels Cavallers, amb Montse Quadreny.
1: Castell de Montesquiu.
0: Enmig d'un espai natural de gran valor i bellesa, el trobareu adequadament restaurat a prop de la carretera que uneix Vic i Ripoll, a la comarca d'Osona.

0: cor.
1: El seu origen se centra en l'enclavament d'una torrassa de guàrdia que va fer edificar el comte Guifré el Pilós al segle IX. Però no és fins a mitjans del segle XIV quan l'actual castell passa a ser un casalot destinat a la defensa a convertir-se en una residència fortificada. Arnau Guillem de Besora és el primer del seu llinatge que habita el castell. Al segle XVII, Lluís d'Escatllà, tot i residir a Barcelona, amplia i ennobleix el casal. A ell, precisament, s'atribueix la construcció de la capella actual i l'ampliació del sector nord-est, a més d'altres actuacions que van significar un important canvi en la imatge global de la fortificació. A principis del segle XX, Emili Juncadella, figura representativa de l'alta burgesia del moment, li va donar l'aparença de castell que té a l'actualitat i el va completar amb els jardins. Però aquesta reforma oculta molts vestigis de l'evolució i ampliacions anteriors. Actualment, i després d'una intervenció que ha conservat els testimonis arquitectònics més significatius dels diversos períodes, el castell ha recuperat el seu lligam amb el territori i s'ha integrat en el conjunt del parc que l'envolta i que porta el seu nom.
2: La llegenda.
3: Es diu que el castell de Montesquiu no podia de cap manera ésser pres per les armes, a desgrat de l'ímpetu dels assetjadors. La resistència fracassà tanmateix quan el capitós dels atacants, galindoi i obsequiós, s'entrevistà per parlamentar amb la dama que defensava el castell i amb els compliments li guanyà el cor i també el castell.
1: Si hi aneu, podeu fer la visita guiada per les sales nobles envoltats de sumptuoses llars de foc i sostres artesans, mobles i objectes personals de la família Juncadella. Tampoc no us podeu perdre les seves exposicions i l'audiovisual Temps d'Història i Misteri, on s'explica la història del castell i la seva estreta relació amb el de Besora. Trobareu més informació al web de la Diputació de Barcelona, diva.es i labola.com/Montesquiu, on trobareu el règim i horari de visites, així com imatges antigues i actuals del castell.
4: Vintena Festa de la Sardana.
5: Dimecres 16 de setembre de 2026, a les 5 de la tarda a la plaça de les Escaules.
6: A càrrec de la principal de les Escaules.
7: Hi haurà berenar per tothom, beure inclòs. En cas de mal temps, disposem de local cobert. Amb la col·laboració d'Ajuntament de Boadella i les Escaules.
8: Ràdio Vila-sacra.

0: Programació especial centrada en el benestar físic i mental.
1: Ràdio. Però això què vol dir?
2: Com més siguem, més farem, per descomptat.
3: Carai. Per evitar l'efecte tafaner.
4: És impossible fer-ho tot.
5: Ara!
6: Ara!
5: Ara!
6: Ara!
7: Això és de riure. No.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador al teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.

0: festa i fira de l'all i oli de Creixell.
1: 33a edició del concurs internacional de l'all i oli.
2: 13 de setembre, a la Breda de Creixell i presentat per Pitu Anaya.
3: Tota la informació la trobareu a allioliCreixell.com.
4: A veure, entre nosaltres, tria el que vulguis amb llibertat, que nosaltres continuem aquí, el nostre ròtio i per suposat.

0: del Barça femení. Només a Abacus.
1: No t'enganyis. No fa falta ser gran per ser ràpid. Per arribar a tots els racons. Per gaudir de la fibra més avançada. Per parlar des de l'Empordà amb tot el món. I per rebre el tracte que es mereix un client. Prisco Electrònica Network. Una petita empresa. Un gran servei.
2: Tu estàs aquí amb nosaltres? Doncs, gràcies. T'enviem tota la sort del món cada segon, a través de les ones.
3: Sentiràs la diferència.
4: Volar en helicòpter és una sensació única. Coptering t'ofereix un servei complet de trasllat de passatgers en helicòpter. Un camp de golf a la Costa Brava, la segona residència a la Cerdanya, un hotel a Mallorca, un restaurant especial. Aparca el cotxe, oblida't de cues i aglomeracions i deixa que els nostres pilots et portin on vulguis de forma més ràpida i segura. Més informació a coptering.com.

0: Reflexionar ens ajuda a créixer.
1: Informació, música, entreteniment.

0: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població?
1: Ràdio Vilassacra des de la capital del món.
0: Tota la informació relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, també de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu.
2: 20a Festa de la Sardana.
3: Dimecres 16 de setembre de 2026, a les 5 de la tarda a la plaça de les Escaules.
4: A càrrec de la principal de les Escaules.
5: Hi haurà berenar per tothom, beure inclòs. En cas de mal temps, disposem de local cobert. Amb la col·laboració d'Ajuntament de Boadella i les Escaules.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: Les organitzacions de consumidors alerten que a Catalunya la tornada a l'escola dels nens i nenes costa uns 3.000 euros per alumne i curs. Consideren que és una xifra elevada i denuncien que caldria més implicació de les administracions i dels centres per poder reaprofitar els llibres i el material escolar. El president de FACUA Catalunya, Gerard Hernández, remarca que és il·legal haver de comprar els llibres a les mateixes escoles.
4: Doncs el renovar o adquirir el material a través de les seves escoles, cosa que no és legal, i aquí doncs haver de fer molts abusos i fa que s'incrementi a vegades innecessàriament aquest cost.
3: Una de les prestacions que costa més diners és el menjador escolar, que es pot enfilar fins als 97 euros al mes. La directora de la FAC, les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya, Lidón Gasull, retreu al govern que el cost no vagi a la baixa.
5: Aquesta és una despesa molt elevada. Hem d'entendre que són molt poques les famílies que es poden permetre el luxe de no treballar de 12 i mitja a 3, no?, i poder dinar amb ell a casa i poder-los tornar a deixar. I hauríem de començar a fer passes per intentar abaratir el cost del menjador escolar fins a poder arribar i assumir, no, la gratuïtat d'aquest servei.
3: Catalunya és la segona comunitat autònoma al darrere de Madrid, on el cost de l'entrada al nou curs és més alt.
2: A Ràdio Vila-sacra. Busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.
6: Seleccions musicals per emportar-se.

0: El concepte divorci, tal com l'entenem avui, té arrels antigues, però una curiositat fascinant es remunta a l'antic Egipte, on es van documentar els primers casos coneguts de divorci al voltant del 2300 abans de Crist. En aquella societat, les dones gaudien d'una igualtat legal notable per a l'època, i el divorci era relativament senzill i accessible per a ambdós sexes. Els contractes matrimonials egipcis sovint incloïen càpsules que especificaven els drets de les parts en cas de separació, com la devolució del dot o la divisió de béns. Un exemple curiós és el cas d'una dona anomenada Naunatke, al segle XII abans de Crist, que es va deixar un testament on detallava la seva separació i com volia repartir la seva herència, excloent els fills que no l'havien cuidat. Aquest document trobat, a Der el Medina, mostra com les dones podien iniciar un divorci i mantenir el control sobre els seus béns. A diferència d'altres cultures antigues, on el divorci era rar o tabú, a Egipte era un procés pragmàtic, sovint resolt sense estigma social. Aquesta pràctica reflecteix una societat avançada en termes d'igualtat de gènere i drets individuals.
1: Porta esto porque esto es muy verde.
2: Es que sí, claro que sí.
3: Habaneres a Vila-sacra, el dia 10 de setembre, a les 10 de la nit al pati del Centre Cívic, amb el grup Peix Fregit.
4: Us hi esperem.

0: Això és la caixa de sorpreses.
1: Ho fas molt bé. Has pensat a dedicar-t'hi?
2: Sí, el curs vinent m'agradaria estudiar un grau en música.
3: Els estudis de música i dansa són ensenyaments amb vocació professional i de llarg recorregut. En el cas de la música hi ha tres nivells: les escoles de música, el grau professional i els ensenyaments artístics superiors, en els quals es pot escollir entre diferents especialitats. I pel que fa a la dansa, també s'ofereixen tres nivells d'estudis: les escoles, el grau professional i els ensenyaments artístics superiors. Informa-te'n a triaeducativa.gencat.cat. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
4: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
5: Detingut a l'Escala, un home per saltar-se tres vegades en dues setmanes l'ordre d'allunyament de la seva exparella. Quan la víctima va anar a denunciar un dels episodis, l'arrestat va tornar a entrar a casa d'ella quan no hi era. Va de xulo i sent riu de la llei, comenta un veí. Detenen dues joves de 20 anys per tràfic de drogues a Llançà. Els agents van aturar-les en un control de seguretat ciutadana. La mainada de Sant Llorenç de la Muga dona vida a 5 nous capgrossos de la fraternitat. Els personatges, elaborats amb la complicitat del taller Ventura i Osta, van debutar en el cercavila de la Diada de Sant Cosme i Sant Damià.
4: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
6: Els temps canvien, les històries també.

0: La cultura et fa somiar, imaginar, descobrir. La cultura et fa posar la pell de gallina, posar-te a cantar, sortir a ballar. Et fa pensar, dubtar i fins i tot canviar. La cultura et fa riure, plorar, celebrar.
1: És maco, això, eh?
2: Sí.
3: D'alguna forma que això és el futur.
4: Sí, sí, sí, sí. Seguim.
1: Vostè compra revistes del cor?
5: Poques vegades, però de tant en tant sí que compro una.
1: Quin tipus de revista compra?
5: Pues normalment compro el Deportivo, el Món Deportivo, en fi, per anar mirant com va l'actualitat del deport, que m'agrada molt.
1: Però en quant a revistes del cor, quina compra?
5: Revistes del cor, jo de tant en tant compro alguna que és que no ho sé, de veritat. Agafo una per mirar i perquè m'agrada llegir una miqueta, però no és que sigui la meva especialitat, revistes del cor, eh? Però agafo alguna de tant en tant.
1: Per què creu que es venen tant les revistes del cor?
5: Home, hi ha coses interessants, sempre van bé, està bé. Jo veig que hi ha coses interessants.
2: Home, de tant en tant, no gaires, perquè tot es diu el mateix.
1: I quina revista més o menys és la que compra?
2: A lectures, a vegades.
1: Per què creu que es venen tant aquestes revistes?
2: Ai, ara sí que m'has mort, no ho sé. Per saber tot el que passa a la societat, no?
6: No gaires.
1: No gaires.
6: No gaires.
1: Per què creu que es venen tant aquestes revistes?
6: Home, perquè es venen tant per les propagandes que fan dels artistes, les coses que passen, tot això.
1: O sigui, per la xafarderia?
6: Això mateix, sí.
1: O sigui, vostè creu que es venen perquè som una mica xafarders tots, no?
6: Home, per saber què passa amb els famosos.
1: Gràcies, molt amable.
7: Mira, per a mi és que veritablement no m'agraden, no ho sé, perquè jo què sé, no tinc ni idea.
1: Però no t'agraden per què?
7: Perquè no m'agraden aquests rotllos. Trobo que són massa rotllo per mi.
1: Quin tipus de revista t'agrada?
7: A veure, és que ara m'has agafat així una mica de... No acostumo a llegir massa jo. No compro revistes. L'única que compro cada setmana és la mia, perquè mira, perquè tenen una mica de tot, receptes i de tot una mica, però res més.
8: Compro de vegades compro el Vale, el Tren Discreta, però no m'agrada molt, perquè la gent l'agrada bastant ficar-se la vida dels demés, no sé. Molta fardera.
9: No, jo no, perquè suposo que dec ser de les poques que encara m'agrada llegir el diari i llegir algun llibre de tant en tant. No com.
1: Què en pensa vostè de les revistes del cor?
9: Doncs que no van gens bé per la societat, perquè la gent tindria que pensar en problemes més greus que això.
1: I per què creu que es venen tant aquestes revistes?
9: Jo personalment no ho entenc, suposo que no ho entenc, que a la gent els interessin els problemes de l'altra gent, no ho entenc.
10: Pues mía, por ejemplo.
1: Sí. ¿Y por qué?
10: Pues por los trucos de belleza, por ejemplo, por las recetas de cocina, por cosas de esas, no sé.
1: ¿Y tú?
10: Ninguna.
1: ¿Por qué motivo no compras ninguna?
10: Porque la considero una tontería grande.
1: Pero ¿y entonces por qué crees que se venden tanto estas revistas?
10: Porque a la gente le gusta chafardear.
1: ¿Tú también crees lo mismo?
10: Más o menos.
1: ¿Pero tú no compras de revistas del cor?
11: No.
1: No en compres. Però i per...
11: Programació ja està.
1: Només les de?
11: Programacions. De la televisió...
1: Sí. Tu què en penses d'aquestes revistes?
11: No les trobo gaire interessants.
1: Però es venen molt?
11: Sí.
1: I per què es venen tant?
11: Perquè la gent em penso que li agrada molt saber coses dels altres.
12: En motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat us volem proposar fer una caminada pels carrers i camins del municipi de Vila-sacra a càrrec de Josep Maria da Costa. Diumenge 20 de setembre a les 10 del matí. Lloc de concentració, plaça de l'Església. El recorregut és d'aproximadament d'uns 5 quilòmetres. És apte per a totes les edats atès que es tracta d'un camí planer i sense dificultat. Cal apuntar-se prèviament a l'Ajuntament i teniu temps fins al dijous dia 17. 972 50 75 23. El tema d'aquest any, mobilitat per a tothom. T'hi esperem. Rebudes més de 5.000 trucades entre contestador i WhatsApp dels addictes a Ràdio Vila-sacra.
13: És molt divertit, ens ho passem molt bé.
14: Escolta.
15: I aquí, pues, hacer la memoria. Pues estoy sola y tengo 90 años. Me gusta, es que me gusta mucho.
16: Te donen una pau, te donen una tranquil·litat.
17: Jo crec que és molt important tindre'ls. Aquí ens han ensenyat moltes coses més, moltes teràpies, i ells han ajudat en tot.
18: Tu pots ser part del canvi.
19: Ara que el camí fa pujada, respira, revisa, retroba, renova, reviu, reafirma't.

0: On et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estrais.
2: La xarxa de museus de les comarques de Girona va presentar Museus en Joc, un nou joc de taula pensat per descobrir el patrimoni cultural del territori d'una manera lúdica i participativa. Després de 2 anys de treball, el projecte es materialitza en un joc de cartes per a tots els públics, de 8 a 99 anys, que ja es pot trobar a les botigues dels 26 museus de la xarxa. El joc convida els participants a crear la seva pròpia exposició a partir de peces representatives dels museus gironins. Les partides duren uns 20 minuts i estan pensades per a 2 a 4 jugadors, ampliables a 5 amb les cartes d'expansió que es poden aconseguir visitant els museus. El joc ha estat creat pels mestres Guillem Coll i Anna Vila, amb il·lustracions de Roser Mates, i s'ha concebut en criteris d'accessibilitat i sostenibilitat. Les instruccions estan en 4 idiomes, colors inclusius i una caixa de cartró i sense plàstics. El joc es pot adquirir per 10 euros a les botigues dels museus i 500.000 d'exemplars s'han començat a distribuir gratuïtament a biblioteques, centres educatius, aules hospitalàries i equipaments socials del territori.

0: perquè és que ningú respon.
1: Per què estem envoltats de savis, llestos, cracs, influencers i tertulians que saben de tot i el món no millora de cap manera? Per què cada 3 mesos tots els mitjans de comunicació diuen que són líders d'audiència segons els estudis que ningú no demostra?
2: Per què el món, amb les seves vivències i experiències, amb les seves innombrables guerres, va de mal a pitjor cada cop? Perquè els mitjans de comunicació sempre són els mateixos d'un canal a l'altre, d'un programa a un altre. Per què passa el mateix amb els tertulians? Per què els premis de comunicació importants sempre se'ls reparteixen els mateixos?
0: Si tens algun per què més, 972-51-1268.

0: Vintena Festa de la Sardana.
1: Dimecres 16 de setembre de 2026, a les 5 de la tarda a la plaça de les Escaules.
2: A càrrec de la principal de les Escaules.
3: Hi haurà berenar per tothom, beure inclòs. En cas de mal temps, disposem de local cobert. Amb la col·laboració d'Ajuntament de Boadella i les Escaules.

0: és millor fixar-nos en allò que podem fer que no pas lamentar-nos d'allò que no podem fer.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Us agrada cuinar? Ara sentirem una poesia que més que un poema és una recepta perfecta. Poesia i pasta. Tallarins, macarrons... A què sona boníssim?
3: Hola, em dic Ilia Knestiapin. El poema que he escollit és Pasta, de la Lola Casas. He escollit aquest poema perquè m'agrada menjar. Pasta, macarrons, espaguetis, tallarins i fideus. Com ho veus? Amb tomàquet, amb formatge i amb oli. Del més bo, del més fi, posem-hi un bon rajolí.
2: Moltíssimes gràcies, Ilia, per recitar aquest poema tan sabrós. Ens agrada que t'agradi menjar i que t'agradi la poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu.
3: Adeu, Embaladits. Adeu.

0: Associació Remplant Flinfla. Ho entens ja?
1: Doncs això i així de clar.
2: Des de Girona. Ràdio!

Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany, per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Educació instal·la ventiladors a 27 centres educatius gironins per pal·liar els efectes de la calor. La primera fase del programa ha suposat una inversió d'uns 666.000 euros a les comarques gironines. L'activitat quirúrgica cau un 10% als hospitals gironins en plena campanya contra les hores extres. La llista d'espera suma 578 pacients en un mes i el Sindicat Metges de Catalunya sosté que la davallada evidencia la dependència del sistema de les hores extres dels facultatius. Joves emprenedors d'arreu de l'Estat es formen a Girona en intel·ligència artificial i lideratge. Camp de generació propòsit 2.0, que continuarà al Teatre Museu Dalí de Figueres.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
2: I parlant d'emocions...
0: 45.
3: Des de la sintonia de la Municipal de Vila-sacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida...

0: Moltes persones, escoles i associacions ens demanen com visitar les instal·lacions de Ràdio Vila-sacra. Fàcil, demana visita al 656-1970-62 i podràs venir i visitar-nos.
1: I parlant d'emocions...
2: 27.
3: Vale.
4: Aquí, cada hora té la selecció precisa, pensada, organitzada en mesura. Deixem allò de barrejar el bolet per als que seleccionar el detall els hi costa i prefereixen fer-ho fàcil, soni el que soni. Ara, doncs, obrim nova carpeta de selecció detallada, on cada arxiu està molt ben pensat. Molt de molt. Això és Ràdio Vila-sacra.
5: Tanca els ulls.

0: Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minutos t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minutos, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.
1: Veïns i veïnes, cafeteros i cafeteres, ara fem un cafè.

0: Vilasacra des de Bon Matí.
1: Aquesta és la diferència.
2: Pues no me n'entero.
3: Torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
0: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
1: Aquesta és la diferència.
4: Oh.
5: Ole.
4: Oh.
5: Ole.
4: Oh.
5: Ole.
6: La notícia seleccionada de Ràdio Vilasacra.
7: Les organitzacions de consumidors alerten que a Catalunya la tornada a l'escola dels nens i nenes costa uns 3.000 euros per alumne i curs. Consideren que és una xifra elevada i denuncien que caldria més implicació de les administracions i dels centres per poder reaprofitar els llibres i el material escolar. El president de FACU a Catalunya, Gerard Hernández, remarca que és il·legal haver de comprar els llibres a les mateixes escoles.
8: Doncs el renovar o adquirir el material a través de les seves escoles, cosa que no és legal, i aquí doncs haver de fer molts abusos i fa que s'incrementi a vegades innecessàriament aquest cost.
7: Una de les prestacions que costa més diners és el menjador escolar, que es pot enfilar fins als 97 euros al mes. La directora de la FAC, les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya, Lidón Gasull, retreu al govern que el cost no vagi a la baixa.
9: Aquesta és una despesa molt elevada. Hem d'entendre que són molt poques les famílies que es poden permetre el luxe de no treballar de 12:30 a 3, no?, i poder dinar amb ell a casa i poder-los tornar a deixar. I hauríem de començar a fer passes per intentar abaratir el cost del menjador escolar fins a poder arribar i assumir, no, la gratuïtat d'aquest servei.
7: Catalunya és la segona comunitat autònoma al darrere de Madrid, on el cost de l'entrada al nou curs és més alt.
6: A Ràdio Vilasacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.
10: Notícies, curiositats, música i sensacions.

0: Rialles per la meva mare.
1: No, no, ja, ja.
0: Pel meu germà. Pel petit de la família.
1: I d'allò.
0: Pel meu xicot.
2: Tela marinera.
0: I per les meves amigues.
3: Una aventura en família. Ah.

Som a les xarxes socials tot i que no ens interessen ni preocupen en absolut. Preguem disculpes per les nostres llibertats tan particulars. Per saber més, cal sintonitzar-nos. I només això.

0: Puja el nombre de conductors de patinets elèctrics que fan infraccions a trànsit i, segons l'últim baròmetre del RAC, el 90% desconeix que necessitarà una assegurança per conduir-ne un. Climent Sabater.
1: Un percentatge en augment just quan s'estanca l'ús d'aquest vehicle de mobilitat personal. Només representa el 0,8% del total a la capital catalana. Segons l'últim baròmetre del RAC, el 90% de conductors de patinets desconeix que el 2026, l'any vinent, haurà de tenir una assegurança obligatòria, una mesura que en cap cas reduirà la mobilitat en aquest tipus de vehicle, segons el president del RAC, en Josep Mateu.
2: Jo crec que quan la gent sigui conscient de les quantitats que es demanen per accidents amb EPs, quan s'ha atropellat algú o s'ha fet mal algú, llavors el preu de l'assegurança no serà dissuasori, perquè serà sempre un preu reduït, però pensa que per atropellar una persona, per tancar-li un braç, es poden demanar 6.000, 20.000 euros.
1: El RAC preveu que els usuaris de patinet elèctric incorporin l'assegurança amb normalitat, com han fet amb el casc. El seu ús s'ha disparat fins al 90% aquest any, des que és obligatori per l'entrada en vigor de la nova ordenança de l'Ajuntament de Barcelona.
3: Ara ens toca pensar si des de que es va fer pública aquesta notícia el món ha millorat en aquest sentit o no. Què en penses tu? Pensa, pensa.
4: Papa, quan tornarem a aquell lloc, al cantó de l'Espai Gironès?
5: El Gran Bufet Lliure Girona.
4: Això és Can Bac de l'Amor. Boníssim.
5: Anem-hi avui?
4: Sí!
6: Gran Bufet Lliure Girona, amb una amplíssima varietat de possibilitats amb el show cooking, cuina mediterrània i un bon ventall de plats de cuina internacional. Cada migdia de dilluns a diumenge fins a les 5 de la tarda, al costat de l'Espai Gironès.

0: Nutrició amb Laura Crosas.
1: Alimentació clau per a la nostra salut. Un cop passada l'època de l'any amb probablement més excessos, és important que a poc recuperem la nostra alimentació habitual. Hem d'oblidar-nos de les dietes restrictives i avorrides. Cal, doncs, introduir hàbits d'alimentació saludable que podrem mantenir en el temps i recordar que no hem oblidat com alimentar-nos, sinó que hem perdut les rutines del dia a dia. Per tant, quins són els aliments que cal potenciar per a població en general? Verdures fresques i de proximitat. Consumir dues racions diàries de tots els colors possibles i alternant crus i cuinats. Per exemple, cremes de verdures, amanides, saltejats, escaldats o al vapor. Fruita de temporada. Pot ser crua o cuinada, compota, saltejada o al forn. Ara toquen pomes i plàtans, o cítrics com mandarina, taronja, kiwi o llimona. Cereals integrals, com el blat, l'arròs, la civada, l'ordi, el mill, el fejol, la quinoa i també la pasta i el pa, i evitar fer una llesca d'aquest a cada àpat. La carn millor blanca i de qualitat, de pollastre, gall d'indi o conill. El peix, combinar blanc i blau fins a 3-4 cops per setmana. I si és blau, millor el petit, sardines, seitons, barat o anchoves. I no us oblideu dels ous, que se'n poden consumir perfectament un dos diaris si són de l'1 o del 0 i cuits o passats per aigua o a la planxa. Si feu làctics, millor fermentats, com els iogurts o els kèfirs, i sense edulcorar, o els formatges frescos i tendres. Consumir també proteïna vegetal, com els llegums, uns 2-3 cops per setmana. Per exemple, cigrons, llenties, les de puí, la pardina, la corall, azuquis, mongetes blanques, en forma d'estofats, humus o cremes. Afegeix aquests plats, llavors, fruits secs o cereal integral per fer-ne proteïna completa. Els fruits secs, màxim un grapat a mà tancada al dia. I les llavors, com el sèsam, les de girassol, de carbassa, de lli o de chia, poden ser un bon snack saludable o per enriquir plats com les amanides o les cremes. Amanir els plats amb olis vegetals no refinats, com l'oli d'oliva, el de girassol o el de coco, o els de llavors de sèsam o de lli. Condimentar els plats amb espècies o herbes aromàtiques per tal de reduir la sal, amb clau, canyella, cúrcuma, gingebre, llorer, julivert, alfàbrega, comí o menta. Aportar suficient líquid al cos per tal d'hidratar-se, aigua, caldos, liquats, begudes vegetals. Dedicar mínim 20-30 minuts al dia als àpats principals. Realitzar activitat esportiva, mínim 2-3 cops per setmana i moure's cada dia. I finalment, eviteu reduir tots aquells aliments que empitjoren i dificulten la nostra salut. El sucre refinat i d'addició i els edulcorants tipus sacarina, aspartam, maltitol o sorbitol. Els aliments processats o ultraprocessats i la brioixeria com els cacaus solubles amb excés de sucre, les pizzas precuites, les galetes ensucrades, els donuts o els croissants, els embotits i els formatges curats i les begudes alcohòliques i els refrescs o begudes carbonatades.
2: Sacra. Ràdio Vila-sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?

0: Ahora toca calma.
1: On et ve de gust que anem a dinar avui?
2: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
1: I això?
2: Cal saber triar en temps estranys.

0: Endevina, endevina. És una capsa de música molt gran, plena de milers de sons diferents. Què és?
1: Ja ho sé.
2: Ràdio Vila-sacra.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: El govern destinarà 600.000 euros en la primera convocatòria dels ajuts de la Ciència Oberta de Catalunya. L'objectiu és reconèixer iniciatives que comparteixen de manera oberta i transparent resultats de recerca, fomentar projectes relacionats amb la implicació ciutadana en l'àmbit de la salut mental i impulsar la divulgació i la formació. Núria Montserrat, consellera del Departament de Recerca i Universitats.
3: Quan reconeixem i posem incentius, d'alguna manera també estem ajudant a professionalitzar el sector, donem aquest reconeixement i a més promovem una cultura, no? Promovem una cultura i una nova manera de fer, una pedagogia.
2: La convocatòria està oberta a centres de recerca i fundacions, però també a associacions, museus i altres entitats sense ànim de lucre. Les candidatures es poden presentar fins al 5 d'octubre.
4: Agència Catalana de Notícies.
5: Pels alts, per les baixes, pels optimistes, per les pessimistes, per les que somriuen, per les presumides,
6: Ràdio Vila-sacra,
5: per les que ploren, pels extravertits, pels esportistes, pels músics, per les que llegeixen,
6: Ràdio Vila-sacra,
5: pels compromesos, pels que ho tenen tot, pels que no tenen res, per les que s'equivoquen de festa,
6: Ràdio Vila-sacra,
5: pels grans, pels petits, pels no tan petits, per les famílies,
6: Ràdio Vila-sacra,
5: pels joves calvos, per les dansaires,
6: Ràdio Vila-sacra,
5: pels pescallunes, pels romàntics, per tots.

0: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
1: Hola, Martí, Núria, com esteu?
2: Estem molt bé.
3: Ara mateix venim de la botiga Rem.
1: Botiga Rem? I què venen allà?
3: És una botiga de roba electrònica.
4: Podem trobar samarretes, sabates, jaquetes, pantalons, roba interior...
5: I aquesta roba no és com qualsevol altra. Canvia color, està connectada al mòbil i s'activa amb la veu.
1: Uau, és increïble!
5: Rem, roba electrònica a la moda. Es pot trobar a internet, a la web rem.cat.
3: I aquests dies, si compres 3 samarretes, et regalem un val de descompte del 20%.
6: Rem, electrònicament en la teva ment.
7: Mare meva, quin somni.
8: Viu a Figueres una experiència immersiva sobre l'univers de Salvador Dalí.
9: A la casa natal, on tot va començar, descobriràs la cara més humana del geni.
8: Una aventura única que et portarà de Figueres al món.
9: Més informació al web i a les nostres xarxes socials.
8: Casa Natal Salvador Dalí, Ajuntament de Figueres.
10: Psst, molt bé, no?
8: Allò que és de prop ens porta més lluny. Per això, a Bonpreu i Esclat treballem colze a colze amb pagesos, ramaders, pescadors i productors per fer possible els millors frescos de proximitat. Perquè la qualitat de cada aliment depèn del seu origen i de com els nostres fruiters, carnissers, peixaters i xarxers

0: Festa i Fira de l'All i Oli de Creixell.
1: 33a edició del concurs internacional de l'All i Oli.
2: 13 de setembre a la Breda de Creixell i presentat per Pitu Anaia.
3: Tota la informació la trobareu a allioliCreixell.com.
4: Això és Ràdio Vila-sacra.
5: Què?
6: Que això és Ràdio Vila-sacra.
7: Que ets dels que encara ni s'entera, o què?
5: Jo?

0: A Bonària, des de 1959, tot comença al camp. Perquè és aquí, al camp, on més de 4.500 pagesos i ramaders crien aus i bestiar per oferir-nos els millors productes d'aquí. La gestió agrària, junt amb els centres de recollida de cereals, són el punt de partida perquè les nostres plantes d'alimentació animal, distribuïdes geogràficament a prop de les granges, puguin elaborar els pinsos per alimentar les aus i el bestiar. La nostra missió és assegurar la rendibilitat de les produccions ramaderes dels nostres socis. Un equip de veterinaris i tècnics recolza els ramaders en la seva tasca diària de cria i engreix. També comptem amb una incubadora i un centre d'inseminació propis. La tradició dels productes ben fets i una elaboració pròpia de confiança són la nostra manera de fer, que ens permet oferir productes de la màxima qualitat i frescor. El nostre cicle productiu complet busca la sostenibilitat de les produccions i del medi ambient, la creació i manteniment dels llocs de treball i vetllar per la salut i economia dels nostres clients. Perquè a Bonària tot comença al camp i acaba a les teves mans.
1: Ara toca calma.

0: No es tracta d'arribar lluny, ni disposar del millor. Es tracta de que algú s'interessi del que ofereixes, encara que sigui dissimulant i fent veure que no et segueix, que sol ser la majoria.
1: Ni més, ni menys.
2: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: Catalunya ha viscut un estiu sufocant, les temperatures s'han enfilat per sobre dels 40 graus i les nits tòrrides han estat constants. Amb aquesta notícia, malauradament, no tenim cap novetat, perquè cada any, quan acabem l'estiu, hem d'explicar que la calor no para de batre rècords. En aquest context, l'ONU ha emès un informe del Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient, on anuncia que ja no serà possible limitar l'escalfament global a un màxim d'un grau i mig respecte als nivells preindustrials. Aquesta finestra d'oportunitat per tant, ara es tanca. Per això avui hem volgut parlar de tot plegat amb Esteve Corbera, professor de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona. Bon dia.
4: Bon dia, Maria. Bon dia a tothom.
3: Explica'ns, quines conseqüències té per al planeta superar un grau i mig d'augment de temperatura? Perquè ens fem una idea.
4: Doncs són unes conseqüències severes, la veritat, i molt preocupants. És una qüestió que els científics fa molt temps que documentem, des dels anys 90, i entre d'altres coses, doncs el que esperem és un desgel continuat i més pronunciat dels pols. També esperem processos de desertificació, no?, en països com el nostre, per exemple, una major acidificació dels oceans i, per tant, una degradació també de tot el que són els ecosistemes de corall. Són efectes molt severs a ecosistemes doncs, molt importants del món, com els pols, com els ecosistemes de corall, els oceans, però per apropar una mica més a casa nostra, no? I això també ho estem documentant molt bé, doncs, per exemple, tot el que és la pèrdua, no?, de masses glaciars als Pirineus o una miqueta més enllà als Alps també, no?, amb tot l'efecte que té sobre l'estabilitat doncs, de la roca i com afectarà això doncs, als milers i milers d'excursionistes del nostre Pirineu i dels més propers Alps, no?
3: Perquè ara deixem enrere aquest objectiu que comentàvem de revertir el canvi climàtic per entrar en un escenari que és el de minimitzar els danys tant com es pugui. Quins són els nous objectius que ens hem de fixar ara?
4: Els nous objectius no han de canviar molt, que és apostar de manera radical per la mitigació del canvi climàtic i el que sí potser diria és apostar més fermament per l'adaptació perquè doncs, no hi ha marxa enrere. Però deixa'm, si no t'importa, Maria, per clarificar-ho a l'audiència, no? Perquè a mi m'agrada molt ressaltar això. L'any 2015, l'acord de París, la comunitat internacional va acordar que faríem esforços realment, no?, definitius i compromesos per no arribar on hem arribat una dècada després. Hi ha una resolució de l'Assemblea General de Nacions Unides i també de l'Acord Internacional de Justícia, no? I això ho hem d'emfatitzar, perquè és una vegada més una demostració que la comunitat internacional no està molt ben articulada després amb les voluntats dels propis estats que la conformen i per tant, de la voluntat política i econòmica, no? Mm-hmm. Aleshores, dit això, com deia, doncs seguir apostant per la mitigació, això vol dir les energies renovables, però no només, perquè crec que un dels principals dèficits que tenim és que entenem la mitigació com una qüestió tecnològica i no una qüestió d'hàbits, no?, de canvi de manera de consumir, de canvi de manera d'actuar, i per tant això

0: per barris, i això ho hem de tenir en compte.
1: 40 graus o més durant 20 dies, 59 nits tòrrides a Barcelona, i en el que portem de setembre ja hem arribat als 33,6 graus, que és la temperatura màxima rècord en un mes de setembre des del que hi ha registres. Clar, com podem protegir-nos nosaltres d'aquests efectes? Perquè pel que comenteu els experts, això cada vegada anirà més.
0: Això cada vegada anirà més, és a dir, els nostres estius seran cada cop, és a dir, cada cop amb més freqüència tindrem estius com el que hem tingut aquest any, i també el que comenten molts meteoròlegs, que s'espera una tardor de tempestes molt fortes, sobretot a la línia costanera, degut a l'escalfament del mar, no?, que actua com un reservori d'energia, i això fa que després, quan ens comenci a entrar l'aire fred del nord d'Europa, doncs les tempestes que sorgiran seran molt més fortes. I respecte al que tu em preguntaves, doncs com adaptar-nos a això, moltes vegades ara quan es parla d'adaptació als estius càlids, doncs es parla de tenir més ventiladors, de posar més aires condicionats, no?, rècords de ventes, d'aquest tipus de tecnologia, però hem de pensar també o reflexionar si això són mal adaptacions, no?, perquè si augmentem l'ús de l'aire condicionat als nostres pobles i ciutats, tindrem més efecte d'illa de calor, per tant aquesta sensació tèrmica alta augmentarà encara més. I el més important, i potser més indirecte, i el que molts cops la gent, o mentre nosaltres no hi pensem prou, que és que mentre la producció d'electricitat no sigui 100% renovable, l'ús de tecnologies per l'adaptació com l'aire condicionat, el que porten és a més canvi climàtic, perquè per produir aquesta electricitat encara utilitzem molts combustibles fòssils. I aleshores potser el que necessitem és començar a canviar els hàbits i també començar a canviar les pautes, per exemple, de com construïm habitatges o com reformem els habitatges per una millor eficiència tèrmica.
1: L'ONU adverteix que cal no arribar a l'augment de 2 graus. Això actualment és possible o ens hem de posar molt les piles?
0: Ens hem de posar molt les piles, perquè, ostres, em sap greu quan a vegades no, parlo amb amics o parlo amb germans o parlo amb vosaltres, donar males notícies, però és que clar, a la vegada que els esforços de l'expansió de les renovables són evidents, no només a Catalunya sinó arreu del món, hem tingut un creixement exponencial de la implantació de l'energia renovable per produir electricitat, he de compartir amb tota l'audiència que l'any 2023 va ser l'any rècord de consum de combustibles fòssils al món. Sí que és veritat que la darrera dècada aquest consum s'ha anat estabilitzant, segueix creixent, però diguem que d'una manera més suau, però seguim sent totalment addictes. Per tant, els científics el que veiem és que en les darreres dècades hem estat, diguem, com pujant uns 0,2 graus cada dècada, no?, respecte a l'era preindustrial, la temperatura mitjana global. Això vol dir, Maria, que cap a mitjans de segle, si res canvia de manera radical, estarem parlant dels 2 graus respecte a la temperatura mitjana de l'època preindustrial i no d'un grau i mig com estem parlant avui.
1: Perquè quins són els grans responsables o els grans actors en el futur del planeta?
0: Doncs jo crec que cadascú de nosaltres i sobretot les aliances que podem construir socialment i els moviments socials que podem construir els que estem preocupats per aquesta qüestió. És evident, com he dit abans a l'inici de l'entrevista, que els grans estats poderosos d'aquest món no estan gaire preocupats pel canvi climàtic, només cal veure les celebracions que alguns actors econòmics i polítics fan sobre el desgel del Pol Nord i la possibilitat de comerciar més i més ràpid. I aleshores el que cal és que les societats d'aquest planeta que es veuran més afectades pel canvi climàtic, des de persones que vivim, no, a zones costaneres, que patirem els impactes de, no, tormentes més fortes, pujada de nivell del mar, les societats que viuen en petits estats illa, que en un escenari del 2 graus hauran de migrar i construir, doncs, una nova habitabilitat en un altre lloc, grups indígenes que veuran els seus mitjans de vida, no, afectats severament pel canvi climàtic, els Sami, els Inuit, els pobles indígenes de l'Amazonia, que veuran com els seus boscos tropicals es converteixen en sabanes, doncs tots aquests actors som els responsables. Hem de crear aliances per demanar aquests actors polítics i econòmics que no ens escolten, que ens escoltin d'una vegada per totes.

0: com ho diria, bueno, no ven molt el que vaig a dir, però en realitat el que cal fer és decréixer, és consumir menys, moure'ns menys, almenys amb mobilitat que tingui a veure amb combustibles fòssils, és a dir, volar menys, conduir menys, consumir aliments agroecològics en la mesura del possible, perquè som molt més respectuosos amb el medi ambient i amb el clima, i per tant canviar petits hàbits és el que pot fer, diguem, la persona de carrer. Això no vol dir que la responsabilitat sigui únicament de les persones, les responsabilitats també són dels governs i de les empreses, que són els que realment han d'apostar per una mitigació més decidida i per una adaptació més decidida també.
1: Esteve Corbera, professor investigador a l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la UAB, de la Universitat Autònoma, gràcies per atendre'ns. Una abraçada.
0: Gràcies a tu, Maria, i a tot l'equip de Ràdio Vila-sacra, que esteu fent una ràdio que tothom hauria d'escoltar. Bon dia.
2: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber. Havaneres a Vila-sacra el dia 10 de setembre a les 10 de la nit al pati del centre cívic amb el grup Peix Fregit.
3: Us hi esperem.
4: Trobar-lo aquella nit al fons de la taverna.
5: Música, un repàs als músics i als grups musicals que han fet història.

0: Borges, fa més de 125 anys que seleccionem les millors varietats i l'origen dels nostres fruits secs i fruites dessecades per garantir la més alta qualitat i sabor. A més d'estar deliciosos, la fruita seca és molt completa i amb bons valors nutricionals, així que poden ser els teus grans petits aliats per cuidar la teva salut. No t'oblidis de portar sempre amb tu els fruits secs Borges, els bons.
1: Boeci, el gran pensador llatí, va deixar dit que la música està lligada a nosaltres d'una forma tan natural que no podem deslliurar-nos d'ella encara que vulguem. És aquesta una frase magnífica que resumeix, en certa manera, el que ens passa a nosaltres. Un temps de ràdio on reivindiquem la música com un plaer, però alhora també com un vehicle per aprendre, per reflexionar i, en certa manera, per fer-nos millors. Un espai on la música mai ve sola, reflexions, poesia, biografies i, per què no, anècdotes, de vegades, són l'embolcall perfecte. En tot cas, i això ho tenim molt clar, és sempre música que val la pena ser escoltada amb atenció.
2: I parlant d'emocions.
3: 25.

0: Informació sí, menjar-me el coco no cal. Gràcies.
1: A Ràdio Vila-sacra estem per amor a la ràdio, no per viure de la ràdio. Aquesta és la gran diferència.

Un espai per passar-ho bé, per escoltar mentre vas en el cotxe, fas les feines de casa, o fins i tot dones un passeig o surts una estona a fer exercici, sense masses pretensions i sense encotillar. T'hi animes? Si et sembla bé, a poc l'anirem construint plegats.

0: Sabies que els noms propis també tenen sinònims? Bé, no tots tenen sinònims. Si jo dic el rei del rock, tots sabem que estic parlant d'Elvis Presley. Això també passa amb les ciutats, com la Gran Poma, que és Nova York, o la ciutat eterna, que és Roma. Tant és així que aquestes expressions s'escriuen en majúscula.
1: Ràdio Vila-sacra.
2: No busca la fama.
3: L'opció dels que en saben.

0: motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat us volem proposar fer una caminada pels carrers i camins del municipi de Vila-sacra a càrrec de Josep Maria da Costa. Diumenge 20 de setembre a les 10 del matí. Lloc de concentració, plaça de l'Església. El recorregut és d'aproximadament d'uns 5 quilòmetres. És apte per a totes les edats atès que es tracta d'un camí planer i sense dificultat. Cal apuntar-se prèviament a l'Ajuntament i teniu temps fins al dijous dia 17. 972 50 75 23. El tema d'aquest any, mobilitat per a tothom. T'hi esperem.
1: Informació, música, entreteniment. El comerç de la teva ciutat sempre.

0: petit crustó de Vila-sacra.
1: Fleca, que viures i cafeteria.
0: El petit crustó de Vila-sacra.
1: Un lloc molt acollidor i casolà, on passar una estona i a més trobar aquell que viure que et fa falta.
2: Obert tots els dies de 7 del matí a 7 de la tarda. Dissabtes, diumenges i festius, fins a les 14 hores.
0: Carrer Castelló, 14 Vila-sacra.
1: Taules interiors i exteriors.
0: El petit crustó de Vila-sacra.
2: Telèfon 676 164808. També estanc i càrrega de mòbils.
3: Quina és la darrera cosa bona que t'ha passat? Potser un moment tranquil, una bona conversa, o potser simplement descobrir que Ràdio Vila-sacra omple la meva vida. Sí, això.
4: On et ve de gust que anem a dinar avui?
5: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
4: I això?
5: Cal saber triar en temps estranys.
6: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.
7: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
8: Bon Preu i Esclat.
9: Avancem junts. El bufet s'hi va, el bufet s'hi arriba, el bufet s'hi entra i el bufet s'hi menja com un campió. Gran Bufet Lliure Girona, una cuina per aplaudir. Mediterrània ella, internacional també. Gran Bufet Lliure Girona, al costat de l'Espai Gironès. Cada migdia de dilluns a diumenge fins a les 5 de la tarda. La qualitat d'un bon restaurant en un bufet. Gran Bufet Lliure Girona.

0: A vegades és dur ser tan popular. Tothom et vol veure, vol saber més de tu, vol estar amb tu, o no?
1: Ho sento, a Ràdio Vilasacra el rotllo és un altre.
2: Aquí sensacions, i els fantasmes als castells.

0: Tu a lo teu, que qui ens ha d'escoltar ja ens escolta.
1: Perdona? Menye, menye, menye,
2: menye. Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Et volem escoltar.
4: Bon dia. Una cosa que penso que el programa que feu unia molta gent. O sigui, això jo ho rumiava molts dies i és important seguir-ho. Res més.
5: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
6: Truca!
5: Repetiràs.

0: Una alimentació sana, exercici físic i una bona assegurança mèdica. A MGC Mútua millorem cobertures i serveis per oferir la millor assegurança mèdica segons els professionals de la salut. MGC Mútua. Inverteix en salut. Informa't en el web mgc.es.
1: La ràdio, quan tu vulguis.

0: al cafè de la ràdio,
1: proporcionant sensacions variades i agradables.
2: Nutrició amb Laura Crosas.
3: Actualització de la normativa sobre les recomanacions de consum de peix per presència de mercuri. L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició va actualitzar les recomanacions de consum de peix per presència de mercuri, pel risc que aquest metall pesant pot causar en població vulnerable. El mercuri és un contaminant mediambiental que es pot trobar alguns aliments per la seva presència de forma natural a l'escorça de la terra com a resultant de fenòmens naturals com l'activitat volcànica o l'erosió de roques per l'acció de l'aigua i el vent. El problema és que la concentració de mercuri els últims anys ha augmentat molt per l'activitat humana. Indústria, mineria, crema de combustibles fòssils, eliminació de residus, etc. I nombroses aplicacions com pintura, vacunes, amalgames dentals, bateries, piles, aparells elèctrics i electrònics, aparells de mesura com termòmetres o baròmetres, fluorescents de baix consum, entre d'altres. Quins efectes nocius pot tenir el consum d'aquest metall pesant en quantitats elevades? La forma orgànica d'aquest químic té una elevada toxicitat i es dissol fàcilment en greixos. En el cas de les embarassades, el consum continuat pot fer que el mercuri travessi la barrera hematoencefàlica i la placenta i provoqui alteracions en el sistema nerviós central en desenvolupament. És per això que el fetus i els nens petits són més sensibles a aquest element. A més, pot perjudicar els ronyons i alterar el pes corporal, la funció locomotora i la funció auditiva. Però per què el peix conté mercuri? Doncs perquè a partir de l'alliberació d'aquest element al medi ambient, aquest es troba present en mars i rius i es concentra en proporcions variables als peixos. Per tant, els que més en contenen són aquelles espècies de mida més gran i més longeves, com són el peix espasa o emperador, la tonyina vermella i el tauró. No oblidem, però, que consumir peix és del tot recomanable, doncs aporta proteïna i és una font important d'àcids grassos omega-3 i vitamines A, D, E, B6 i B12. Per tant, si volem consumir peix blau pel preuat omega-3, sempre seran millor els de mida petita com la sardina, el seitó, el verat o les anxoves. I de les altres espècies que també tenen un contingut baix moderat en mercuri són les escopinyes i cloïdes, els calamarsons o calamars i la sípia, els musclos, el sorell, l'arengada, l'orada, el llenguado, el pop, el lluç, el bacallà, el salmó, la truita, etc. Quines són, doncs, les noves recomanacions? El Ministeri de Sanitat Espanyol recomana per a la població en general el consum de peix amb baix moderat contingut en mercuri de 3 a 4 racions per setmana i combinant peix blanc i blau. Pel que fa a les espècies esmentades amb més alt contingut en mercuri, cal que dones amb intenció de quedar-se embarassades, embarassades, fent lactància o nadons, entre 0 i 10 anys les evitin i en el cas dels joves d'entre 10 i 14 anys les limitin a 120 grams màxim al mes.
4: Ara, és l'hora del canvi d'emissora. Busca pel dial una altra emissora a veure què trobes.
5: Què?
4: Busca tranquil·lament.
5: Home!
6: Sempre pots tornar a Ràdio Vilasacra.
7: No? Si no s'ho creuen.
8: Sí.
7: Sí. Si no s'ho creuen.
9: Ui!
6: Tranquil·lament.
4: I el més important, lliurement.
6: Lliurement.
10: Lliurement.
4: Que som Ràdio Vilasacra.
7: És difícil, eh? És difícil.
4: És clar.

0: A la vida cal tenir clar quina història vols al teu dia a dia. Que vols xerrar, xerrar i xerrar, tens multitud de xats a internet. Que vols hores i hores d'evadir-te del món i perdre hores i hores jugant, tens el videojocs. Que vols sèries, pel·lícules, concursos, tens les plataformes on pagant Sant Pere canta. Que vols aparentar, enganyar o simplement xafardejar, tens les xarxes socials. Que vols follons, merder, problemes i preocupacions carregades de propaganda contínua, tens la tele. Ara bé, si tu mentre fas el dinar, fas tasques de casa, neteges l'armari o et relaxes al jardí, vols sensacions seleccionades, tens Ràdio Vila-sacra.
1: I gratis.
0: I tothom ho té ja prou clar, hores d'ara. Marta Burniol, Sant Pere Pescador.
1: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. Així de clar.

0: Creus que tens problemes amb el consum de drogues? Potser et podem ajudar. Narcòtics Anònims és una associació sense afany de lucre, formada per addictes en recuperació que t'ajudaran, amb l'únic propòsit que paris de consumir i trobis una nova forma de vida. Busca un grup a prop teu a narcóticosanónimos.es. Gratuït, anònim i lliure. Dona't una oportunitat.
1: Ara toca calma.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La proposta de reforma del model de finançament aporta més recursos a les autonomies, modifica els criteris de repartiment dels diners i escurça les diferències de finançament entre les comunitats. És una informació de Pilar García amb el muntatge de Jordi Galbany.
2: Més recursos en total.
3: El nou model aportarà a les autonomies 224.000 milions d'euros, 21.000 milions més cara. Catalunya és la segona comunitat que rebrà més recursos addicionals en xifres absolutes, per darrere d'Andalusia, prop de 4.700 milions.
2: Es respecta l'ordinalitat, la posició que ocupa Catalunya entre el que aporta el sistema i el que rep.
3: No queda recollit específicament, però segons els càlculs del Ministeri d'Hisenda i de la Generalitat, almenys l'any que ve, si s'aplica el nou model, Catalunya mantindrà la posició, la tercera a l'hora de portar i de rebre. Ara és la tercera en una columna i la desena a l'altra.
2: Nous criteris per repartir els diners entre les comunitats.
3: Hi ha un nou càlcul de la població ajustada, que és l'eix central del model, perquè determina les necessitats de cada comunitat en sanitat, educació i serveis socials en funció de les característiques dels seus ciutadans. Per determinar la població ajustada s'amplien els grups d'edat de 7 a 20 per fer millor el càlcul. També es té en compte la superfície del territori, la dispersió de la població i la insularitat.
2: Creixen els diners disponibles a la cistella del sistema.
3: D'una banda, s'augmenta l'aportació dels impostos que formen part del model. Serà el 56,5% de l'IVA en lloc del 50% d'ara. I el 55% de l'IRPF en lloc del 50% actual. No canvia el percentatge dels impostos especials, que és del 58%. La recaptació la fa l'agència tributària i una part del que ingressa va a la bossa comuna. I s'incorporen nous impostos a la cistella, com ara el de dipòsits bancaris. D'aquesta manera, s'augmenten els diners disponibles en el sistema en uns 16.000 milions d'euros. Alhora, l'Estat destinarà 19.000 milions d'euros per compensar les comunitats que, un cop repartits els diners, d'acord amb els criteris previstos, quedin per sota de la mitjana en ingressos per habitant.
2: Nous mecanismes perquè les comunitats augmentin els ingressos.
3: Les comunitats podran demanar una part de la recaptació de l'IVA de les pimes generada al seu territori. Es crea un fons climàtic amb 1.000 milions. Es crea un altre fons per garantir que cap comunitat rebrà menys recursos que amb el model anterior.
2: Caixa compartida d'ingressos i transferències automàtiques.
3: Això vol dir que s'acaben les bestretes. Ara el govern espanyol envia uns diners a les comunitats d'acord amb la previsió d'ingressos d'aquell any i passa comptes dos anys després. Amb el nou model, les comunitats rebran els recursos en temps real, tal com es van recaptant.

0: Tocant, sereu més feliços, ampliareu la vostra cultura, els vostres coneixements, el vostre cor, però no marqueu molt fort els números de telèfon, no us farà malament.
1: És un consell de la Municipal. Sona infernal.
2: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: Hola. Mira, hi ha tantes coses per dir que ja no sé per on començar, però jo només voldria fer una reflexió col·lectiva. Jo puc estar fins als nassos de bo que sigui. Un altre pot creure en omnis, un altre pot creure en esperits, un altre no ho pot trobar bé. Però jo crec que el que hem de fer és que com més barreges de coses hi hagi, millor. Hem de respectar el que pensa un altre, pensant que el dia que parlem nosaltres ens respectin el nostre, que això és molt important, eh? I llavors, tranquils, com més diferències de maneres de pensar hi hagi, millor, perquè sap molt més amena la cosa. Jo m'ho crec tot, jo ets a partir de la base, a veure, jo em crec la Mercè, em crec la Marta, em crec la Montse, em crec aquest bon senyor forner aquest d'en Ramonet aquest, m'ho crec tot, i jo hi disfruto. A més, lo maco de conviure és la diversitat d'opinions i com ens respectem els altres. Per què ens hem de quedar fins als nassos d'uns i hem d'abonar el que digui un altre? No, tot és positiu. L'important és un col·lectiu que col·labora i que traiem doncs un fruit d'opinions i ja està. Però es pot criticar de moltes maneres, eh? Ojo, adéu-siau.
6: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
1: Truca!
6: Repetiràs. Un viatge en el temps.
7: Si quieres oír todo igual.

0: cada dia amb la cultura.
1: Jo, cultura.
2: Cultura.
3: Molta cultura.
4: Cultura.
5: Cultura.
6: Tenim una cita con la cultura.
7: Que hi hagi cultura és imprescindible perquè necessitem que la gent sàpiga què és el que fem.
8: Sempre fa falta la cultura, sempre fa falta.
9: Sempre al costat de la cultura.
10: Compromiso con la cultura. Muchas gracias.
0: Si hi ha un bàlsam capaç de posar un raig de llum al final d'aquest túnel és la cultura. Sempre a punt per fer-nos pensar, per treure'ns un somriure. La cultura ha fet i farà que el camí cap a la normalitat resulti una miqueta més lleuger.

0: Arxiu de notícies per a la història. Notícia del 13 d'octubre del 2023.
1: Masturbar-se o veure pornografia a la feina no és motiu suficient d'acomiadament. Així ho ha recollit una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Més detalls, Sergi Bassoles.
2: Pels magistrats del TCJ, l'acomiadament el 2020 d'un treballador que, segons l'empresa, s'hauria masturbat a la feina mentre es veia porno, és improcedent.
3: És una sentència llaminera pels fets que s'imputen. Però més enllà d'això, no és gens estrany que el Tribunal Superior de Justícia hagi confirmat la sentència del jutjat social que declara que aquest acomiadament no estava ben fet i que per tant era improcedent.
2: I és que, com explica l'advocat laboralista del col·lectiu Ronda, Nacho Parra, tot i que l'empresa, a través del visionat de les càmeres de seguretat, va concloure que l'empleat realitzava aquestes praxis en horari de feina, pel tribunal no queda suficientment acreditat.
3: Acceptant efectes dialèctics, el que enraonen els pèrits, al final que el tribunal acaba resolent és si no tenim la certesa que això està succeint, perquè les càmeres no ens ho poden demostrar, i segons, si això a més no està tenint lloc en un espai privat on ningú pot veure i, per tant, on ningú es pot sentir vexat, agredit, no és suficientment causa aquesta sospita de que estigués fent això.
2: D'altra banda, els magistrats de l'Alt Tribunal Català afirmen que no s'ha pogut demostrar, com afirmava la companyia, que el treballador deixés de fer la seva feina o disminuís el seu rendiment.
4: Què en penses tu? Pensa.

què passaria si poguéssim crear un dia a dia millor per a les persones. Per a les parelles, per a les persones grans, per a nenes i nens, i per als que esperen tenir-ne. Què passaria si poguéssim crear energia inesgotable i inventar nous materials per salvar el planeta? I si poguéssim retornar la vista a qui l'ha perdut? Evitar les malalties a més de curar-les. I si la llum destruís tumors i els científics poguessin crear òrgans? Què tal si ho intentem? Una, dues vegades, les que calguin. Perquè si ningú ho intenta... I si unim els talents de 7 centres d'investigació excel·lents i trenquem els motlles? I si 2.300 persones treballem juntes per aconseguir-ho? Dones i homes, experts en biologia, astrofísica, enginyeria, química, mestres en ciència i tecnologia, líders en investigació. Decathlon. I si ho intentem?

Ràdio Vilasacra no segueix modes. Ràdio Vilasacra. No t'interessa en viralitzar res de res, perquè té els millors oients i les millors sensacions i això ningú ho pot negar. Ai, car-

0: En el nostre país no hi ha molta tradició de plats en conserva de caça.
1: Joan Múrria.
0: Ara bé, darrerament, molts restaurants del país s'han atrevit a fer plats excel·lents de caça amb un tancat al buit previ, amb una liofilització i amb una presentació excel·lent, partint de la base de matèria prima boníssima. Tant és així que a la Vall d'Aran, a prop de Montgarri, hi ha una empresa dedicada exclusivament amb això. Ara bé, no penseu que aquests tipus de productes no arribaran mai al mercat, ben al contrari. La millor cacera en conserva.

Hogar, la cadena de botigues d'electrodomèstics amb més de 50 anys d'història, on trobaràs les millors marques, els millors productes amb entrega immediata i finançament a la teva mida. T'esperem a les botigues on sempre tindràs l'assessorament dels millors professionals. Vine a Milar.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El debat de la congelació d'òvuls de les futbolistes encara no s'ha estès al mercat laboral, com sí que passa als Estats Units, on grans multinacionals ho paguen a les seves directives. De moment, ni la patronal ni els sindicats tenen constància que cap companyia catalana ho costegi, però la Pompeu Fabra ja ha començat a estudiar aquesta tendència. La catedràtica d'Economia d'aquesta universitat, Libertad González, creu que també pot passar aquí.
2: Sí, yo creo que sí, en la medida en que, los trabajadores lo valoren, las empresas lo ofrecerán.
1: Les feministes diuen que respecten la decisió personal de les futbolistes, però moltes lamenten que no s'abordi el debat real de la conciliació, la promoció i la bretxa salarial. La secretària de Dones, Feminisme i Igualtat de Comissions Obreres denuncia que la congelació d'òvuls no és una mesura feminista, sinó empresarial.
3: La Federació de Futbol, precisament, té una credibilitat feminista una mica dubtosa, eh? Després del petó no consentit de Luis Rubiales a Jenny Hermoso.
1: Aquí a Catalunya, les dones tenen de mitjana el seu primer fill als 31 anys i mig. En molts casos, és l'únic.
4: Dentispray.
5: Dentiqué?
4: Dentispray.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Quina raó mou el teu món?
3: Hi ha tant de bo i tant del millor per arreu que nosaltres, a Ràdio Vila-sacra, només tenim sensacions. Que vols fer-hi? Hi ha d'haver de tot a la vinya del Senyor.
4: Home, sí.
5: En motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat us volem proposar fer una caminada pels carrers i camins del municipi de Vila-sacra a càrrec de Josep Maria da Costa. Diumenge 20 de setembre a les 10 del matí. Lloc de concentració, plaça de l'Església. El recorregut és d'aproximadament d'uns 5 quilòmetres. És apte per a totes les edats

0: botigues, cinemes i restaurants per gaudir.
1: Més info a espaigironès.com.
2: L'Institut Català d'Investigació Química, l'ISIC, col·labora amb la indústria per millorar la qualitat de vida de les persones a través de la recerca de frontera. El centre és un referent internacional en química i en indústria i innovació. Transfereix tecnologies pròpies a les empreses relacionades amb la sostenibilitat, les energies renovables, la descarbonització, els nous materials i la salut, i crea un impacte positiu en la indústria i la societat. Descobreix-ne més al web isic.cat/industry.
3: Escoltant, sentiràs.

0: Ei, què fa, Sol? Que t'han deixat plantat.
1: I ara? He quedat amb l'Anna, però no la localitzo. M'he quedat sense bateria.
0: Ah, ja veig que tu no tens el nou Popox P3.
1: Un Popox?
0: Quan tinguis bateria, connecta't a popox.com.
2: Ara toca calma.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: L'envelliment dels arbres, entre d'altres, han afectat greument el potencial productiu dels cítrics. És per això que Unió de Pagesos reclama un pla de replantació per poder recuperar aquest potencial. I és que el 2015 a Catalunya hi havia 8.444 hectàrees de cítrics i el 2024 6.595, un 22% menys de superfície, segons dades d'agricultura. Més detalls, Tarragona, Pilar Ribas.
2: Les onades han sotmès les plantacions de clementines de les Terres de l'Ebre, que representen el 50% dels cítrics de Catalunya, a un important estrès tèrmic durant les fases crítiques de desenvolupament del fruit. Aquesta situació ha afectat greument les varietats primerenques i en menor mesura les taronges, segons el sindicat. A més, en 4 mesos va ploure l'equivalent a la pluja mitjana de 2 anys, fet que va provocar pèrdues del voltant del 50% de la producció. Cal afegir que la gran majoria de plantacions tenen entre 25 i 30 anys, amb la progressiva pèrdua de rendiment. A aquests problemes s'afegeix la creixent pressió de plagues i malalties i els efectes dels tractats de lliure comerç amb importacions a l'alça. Jaume Gardenyes, responsable de sectors vegetals d'Unió de Pagesos.
3: Aquí el que s'està demanant que a la pràctica les plantacions són molt velles, les plantacions tenen més de 20 anys i el que demanaríem és un pla de reconversió vegetal. Les noves plantacions que siguin més que contra aquests nous bacteris i o fongs que s'estan, doncs, estem trobant als cítrics, aquestes noves plantacions que siguin en varietat ja més adients, tant per la calor com pel tema de plagues i malalties.
2: Paral·lelament demanen més estabilitat en els preus, tot plegat per garantir la viabilitat de les explotacions.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Davant un futur tan canviant com incert.
6: Ei, Miqui, mira la foto que t'he enviat. Confidencial, eh?
7: Uau, Laura, espectacular. Jo també tinc una sorpresa. Escolta el que t'acabo d'enviar.

0: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà. I punt.
1: És el moment de jugar al casino a Esportium Bonès. Registra't ara i rep 10 euros de franc. I a més, Esportium doble el teu primer dipòsit fins a 200 euros. Diverteix-te amb una oferta de més de 1.200 slots amb jackpots, increïbles tornejos de blackjack i les millors ruletes en viu amb crupiers reals disponibles les 24 hores. Si ho vius, Esportium. Juga amb responsabilitat. Només majors de 18 anys.
2: Ràdio Vila Sacra, 107 freqüència modulada.
3: Compartint emocions.
4: I deixant empremta com mai abans. Qui ho hagués dit?
5: I parlant d'emocions.
6: 40.
7: Anem a temes
8: per tu,
7: a Disney.
8: Que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi.

dels maldecaps de qualsevol català és el tema de l'apostrofació davant d'article. Una regla tan senzilla, i com costa això d'apostrofar, oi? Oralment tampoc ens en sortim per influència del castellà, esclar. Hi ha algú que digui l'Eli i no la Eli? Però sempre hi ha excepcions. Per exemple, no és el mateix dir a l'una que a la una. A l'una és una expressió que vol dir unidament a un temps. Els catalans som de fer pinya i anar tots a l'una. Convé no confondre l'expressió anterior amb la referència a l'hora del dia, cas en què per tradició el mot una no s'apostrofa. Hem quedat a la una. És possible anar tots a l'una a la una? I tant, són totalment compatibles i demostrareu una gran puntualitat i un gran domini

0: Això és Ràdio Vila Sacra.
1: Riu, riu.
2: Ràdio. El futur laboral no espera. La tecnologia avança i tu pots estar un pas endavant. A Núcleo Digital School et formem perquè estiguis preparat en només 5 mesos. Estudia de forma online o presencial, amb una formació flexible i a l'abast de la teva mà, perquè les oportunitats arriben, però estar preparat per aprofitar-les és cosa teva. No és sort, és Núcleo. Visita núcleo.school.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda.
1: Exposició.
0: Origen, present i futur dels armats de Vila-sacra.
1: Audiovisual.
0: Vila-sacra i la romanització.
1: Taverna.
0: Begudes i snacks romans.
1: Animació musical.
0: Amb els grallers i tabalers de Vila-sacra.
1: Sopar romà.
0: Amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: Show de luz, show de luz.
1: Benvolguts totes i tots. Us anunciem que la nostra missió es produeix per l'andana 107 FM i que té una continuïtat de 24 hores amb amanides carregades de sorpreses. Esperem tingueu un viatge agradable, entretingut i carregat de sensacions. La tripulació de Ràdio Vilasacra us dona les gràcies per la vostra confiança.
2: I parlant d'emocions...
3: 32.
4: Per què Ràdio Vilasacra és el que és?
3: 1, 2, 3, raona un cop més.
5: Música seleccionada, el detall, per sensació auditiva i lineal, a la seva hora corresponent, al seu dia i sense barreges de xiringuito.
6: Mira, mos encanta i mos agrada la seva naturalitat.
5: Notícies seleccionades dels serveis de notícies més importants i compartides de forma continuada en el seu precís moment.
6: A mi, per exemple, el que transmet els sentiments que expressa.
5: Recull d'entrevistes d'arxiu i d'actualitat per saber què, quan i com.
6: Doncs a mi la connexió psíquica, que m'agrada molt.
5: Promocions detallades del que més ens interessa saber. Arxiu de les notícies que han estat notícia dels últims anys i que cal recordar per saber més i millor com està el pati. A més, tot ben amanit amb tocs d'humor, receptes, curiositats i experiments. I el millor de tot, només a Ràdio Vilasacra.
6: Sí, sí, jo crec que és... transmet alguna que no han transmet les altres, aquesta connexió, saps?
7: I és que, exclusivament a Ràdio Vilasacra, fem el que fem, com ho fem.
8: Com et quedes?
9: Quan veniu a Festival de Peralada, podeu gaudir d'una experiència que us endinsa la lírica i la dansa, el patrimoni històric i cultural, a la gastronomia, a l'enoturisme, a l'esport, el relax i el descobriment d'un meravellós territori com és l'Alt Empordà. Aquest és el món que envolta el Festival de Peralada i ens agradaria compartir-lo amb vosaltres.

0: Star broken parts.
1: Has escoltat una novetat musical de la setmana a Ràdio Vila-sacra i de bona gana.
2: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
1: Ara obrim nova carpeta de sensacions, segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El preu dels pisos ja porta 12 anys seguits pujant i la perspectiva és que això no canviarà a curt termini. Aquest segon trimestre els preus han escalat fins al 10% a Catalunya respecte de fa un any, segons les últimes dades publicades per l'Institut d'Estadística Espanyol. Si obrim el focus, el preu de l'habitatge d'obra nova s'ha més que doblat en l'última dècada, bàsicament perquè n'hi ha molt poc, i el preu de l'habitatge de segona mà va camí també de doblar-se. L'actual entorn financer, a més, amb una inflació i uns tipus d'interès a l'alça, ja només deixa opcions de comprar per uns pocs. Òscar Gorgas, gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona.
2: El mercat en aquests moments és de la gent que té capacitat econòmica, com a mínim, per pagar un 30% del cost de l'habitatge al comptat. Vol dir que ha de tirar d'estalvis previs o, en el cas de gent jove, s'està incrementant les ajudes familiars a la compra d'habitatge.
1: L'augment de preus ja gairebé no entén de zones, costaneres, de muntanya o interiors, i s'ha estès de manera generalitzada a tot arreu.
3: Ràdio Vila-sacra Empordà, 107 FM.
4: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà, així de clar.

0: Habaneres a Vila-sacrà, el dia 10 de setembre, a les 10 de la nit al pati del centre cívic, amb el grup Peix Fregit.
1: Us hi esperem.
2: Trobar-lo aquella nit al fons de la...

0: què Ràdio Vila Sacra és el que és?
1: Un, dos, tres, raona un cop més.
2: Música seleccionada, el detall, per sensació auditiva i lineal a la seva hora corresponent, al seu dia i sense barreges de xiringuito.
3: Mira, mos encanta i mos agrada la seva naturalitat.
2: Notícies seleccionades dels serveis de notícies més importants i compartides de forma continuada en el seu precís moment.
3: A mi, per exemple, el que transmet els sentiments que expressa.
2: Recull d'entrevistes d'arxiu i d'actualitat per saber què, quan i com.
3: Doncs a mi la connexió psíquica, que m'agrada molt.
2: Promocions detallades del que més ens interessa saber. Arxiu de les notícies que han estat notícia dels últims anys i que cal recordar per saber més i millor com està el pati. A més, tot ben amanit amb tocs d'humor, receptes, curiositats i experiments. I el millor de tot, només a Ràdio Vila-sacra.
3: Sí, sí, jo crec que és... transmet algo que no han transmet les altres, aquesta connexió, saps?
4: I és que, exclusivament a Ràdio Vila-sacra, fem el que fem, com ho fem.
5: Com et quedes?
6: Que bo!

0: Show de luz tarda. Show de luz tarda.
1: Radio Vila Sacra rompe moldes y como rey de España no lo puedo permitir.
2: No es tracta només de reciclar. Cal reciclar bé, amb persones compromeses, professionals responsables, implicats en construir un món millor. Xavier, Maria, Antoni, Núria, Jordi, Laura.
3: Gent Ràdio Vila Sacra.
2: Perquè no és el mateix reciclar que reciclar bé.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Entre divendres i aquest diumenge han arribat 187 migrants en pasteres a les Illes Balears. Divendres, la Guàrdia Civil i Salvament Marítim van interceptar 5 embarcacions en diferents punts de Mallorca, Cabrera i Formentera, amb 89 migrants a bord. Segons la delegació del govern balear, dissabte en van arribar 5 més amb 72 persones. I aquest diumenge han rescatat 26 persones d'origen subsaharià a la zona del far del Cap de Ses Salines, a Mallorca. La ruta entre el nord d'Àfrica i les illes es consolida com un corredor habitual per a la immigració. De fet, aquest any el nombre d'arribades a les Balears ha crescut un 2%.
2: Ràdio Vila-sacra.
3: Davant un futur tan canviant com incert.

0: vale.
1: A la nostra web, cada segon, cada minut, cada hora, cada dia, hi ha premi.
2: 18.206, a les 13 hores i 19 minuts, és la combinació amb premi d'avui a la nostra web.
1: És la teva? Truca al 656-19-70-62, ens dius que sonava a l'emissora en aquell moment i hauràs guanyat un cap de setmana per dues persones a l'hotel Arrels de Cadaqués.
3: És el nostre secret de mi.

0: experiments radiofònics.
1: Som d'aquí. Som de casa. Treballem per amor a la ràdio. Som Ràdio Vila Sacra. Gràcies per deixar-nos ser.

Figueres, la teva floristeria és Rosa Floristeria. Amb Rosa Floristeria agrairàs el millor assessorament personal, el tracte més personalitzat, el repartiment a domicili, els preus més adequats i un ampli ventall d'idees al teu gust per a totes les ocasions. Aniversaris, casaments, comunions... Disseny i decoració en rams, centres de flors naturals i artificials, gran exposició amb bonsais de vidre i plata, venda i exposició de flors naturals i artificials. Rosa Floristeria, al carrer Ramon y Cajal 4 de Figueres, telèfon 972-67-53-31. Rosa Floristeria, la teva floristeria. La teva floristeria.

0: comoditat al teu abast i punt. I punt perquè la tecnologia Shock Absorber exclusiva de Confit està formada per un punt d'amortiment en el taló que et garanteix la màxima comoditat a cada pas durant tot el dia. A l'abast de totes les butxaques. Disponible només a Mercal i Mercal.com. Confit, la teva zona de confort.
1: Hola!
2: Esteu convidats a imaginar. Ja et pots imaginar. Si ja ens escoltes, per què no proves de sentir-nos?
3: Algú ha parlat de bombons?

0: festa i fira de l'all i oli de Creixell.
1: 33a edició del concurs internacional de l'all i oli.
2: 13 de setembre, a la Breda de Creixell i presentat per Pitu Anaia.
3: Tota la informació la trobareu a allioliCreixell.com.
4: Si vols una companyia com cal, Ràdio Vilasacra no té igual. Amb només 10 minuts veuràs que som collonuts. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
5: Hola, sóc la veu de la teva microbiota i vinc a ensenyar-te a cuidar la teva salut intestinal. Com? Doncs menjant 30 aliments d'origen vegetal a la setmana que trobaràs a les botigues a Manlleu Origen. Ep. I si vols seguir el teu progrés, trobar consells, receptes i aconseguir recompenses, descarrega't l'app de Manlleu Origen i suma't al repte.
6: Gent que és feliç fent feliços els altres.
7: Quan fa que no fas una mariscada? És una festa de sabors de mar. Navalles, tamborilles, calamars a la romana, cloïsses, musclos, gambetes, escamarlans o unes garoines vora el mar ben fresques. El millor moment és ara.
8: Restaurant Els Pescadors de Cadaqués. Reserva al 972 25 88 59.
9: Busques inspiració? Ho sents? Són les marietes sobrevolant els nostres camps que cultivem respectant la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. Amb la col·laboració del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural. No deixis escapar la marieta. Aposta per l'agricultura sostenible. Més informació www.producciointegrada.cat.

0: ¿Digui? Sí, sí, servei 24 hores tots els dies de l'any.
1: En el 107 de la FM.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

La natura que ens envolta és part de nosaltres mateixos. Per això a Viladrau, l'aigua del Parc Natural del Montseny, desenvolupem projectes per preservar la biodiversitat de la nostra natura. Perquè on hi ha aigua, hi ha vida. Viladrau, portem la natura dins.

0: Estàs escoltant Ràdio Vilasacra, 107.0 FM.
1: Fliparàs. Al·lucinaràs.
2: La fem entre tots.
3: Oi, oi, oi, oi, oi, oi.
4: Hola, bon dia. Que Déu ens ajudi. Adéu, bon dia.
5: Oh! On eres tu el dia de l'eclipsi?
6: Jo? Relaxada a casa escoltant Ràdio Vilasacra. I, és clar, gaudint de la vida lluny del bullici i les cues. Amb unes tapetes i un bon refresc.
7: Jo també.
8: Jo també.
9: Jo també.
10: Jo també.
11: Jo també.
12: Jo també.

fer el treball de recerca, aprovar la selectivitat, triar carrera i universitat. Ningú ha dit que ser adolescent sigui fàcil. Si tens preguntes que no saps a qui fer, entra al web preparats.cat. Testos d'orientació, videotutorials, exàmens de CELE, cursos gratuïts, sortejos... Tot això i molt més t'espera al web de referència per triar els teus estudis.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Si dilluns hi havia 79 municipis de 14 comarques en el nivell màxim de foc al bosc, Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el Pla Inuncat per unes pluges que poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts al nord de la Catalunya central. De cara a dimecres, la previsió de pluges s'estén a gairebé tot el país. Xavier Marramon és cap de Guàrdia de Protecció Civil.
2: Si es compleixen les previsions que ens ha enviat el Servei Meteorològic de Catalunya, doncs podem tenir pluges torrencials importants, i com ja hem vist, aquesta crisi climàtica poden agreujar aquestes situacions, i que demanem a tota la població que estigui atenta a aquestes previsions i atenta a totes les recomanacions que es podem indicar des de Protecció Civil.
1: En cas de precipitacions torrencials, Protecció Civil recomana evitar travessar rius, rieres i zones inundables i fer desplaçaments que no siguin imprescindibles. Les pluges de dimecres coincidiran amb la previsió de fort onatge a l'Empordà.
0: Ràdio Vila-sacra, tota la selecció al detall per a tu, del que cal sentir cada minut.
1: I ara música.

0: motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat us volem proposar fer una caminada pels carrers i camins del municipi de Vila-sacra a càrrec de Josep Maria da Costa. Diumenge 20 de setembre a les 10 del matí. Lloc de concentració, plaça de l'Església. El recorregut és d'aproximadament d'uns 5 quilòmetres. És apte per a totes les edats atès que es tracta d'un camí planer i sense dificultat. Cal apuntar-se prèviament a l'Ajuntament i teniu temps fins al dijous dia 17. 972 50 75 23. El tema d'aquest any, mobilitat per a tothom. T'hi esperem.
1: Informació, música, entreteniment. Els comptes d'adolescent d'Instagram incorporen noves proteccions. S'apliquen filtres automàtics al contingut i als comentaris per ajudar els joves a veure coses aptes per la seva edat. I els menors de 16 necessiten aprovació parental per canviar aquestes proteccions. Comptes d'adolescent d'Instagram. Noves proteccions incorporades per la tranquil·litat dels pares. Més informació a instagram.com/cuentasdeadolescente.

0: Radio Vilasacra rompe moldes y como rey de España no lo puedo permitir.
1: A la vida tot canvia i cada dia pot ser millor que l'anterior. Les nous catalanes són salut pel cor, memòria per la vida i energia per seguir endavant. Tradició i futur en un sol cruixit. Salut i territori amb les nous catalanes. Canvia de nou. Coneix-nos a nouscatalanes.cat.

0: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
1: Darrere d'una gran empresa hi ha una gran idea i un gran magatzem. Lloga el teu magatzem a Blue Space, la xarxa de magatzems més gran d'Espanya. Totes les mires, amb accés les 24 hores, tots els dies de l'any, per tu i el teu equip comercial. Amb servei de recepció de mercaderies i al costat de casa teva, de la teva empresa i dels teus clients. Truca gratis al 900-250-900 i rep un pressupost personalitzat. Blue Space, com més vius, més espai necessites.
2: Radio Vila Sacra.
3: Ara a Ciman, samarretes bàsiques de màniga curta per dona, 2 per 6 euros, i abrics d'hivern per nadons i nens a partir de 14,99. Ciman, tan senzill com això.
4: Pivot Point, centre d'ensenyament. Cursos bàsic de perruqueria. Color, disseny, perfeccionament i estètica. Carrer Sud 4. Telèfon 972 67 46 50. Figueres.

0: em preparo pel festi.
1: Baixa la música. Què dius, de festival?
0: L'últim dijous de mes hi ha festival al Gran Jonquera. Cada superdijous hi ha un festival de preus.
1: Cada últim dijous de mes és superdijous al Gran Jonquera. 25 establiments amb descomptes de fins al 50% al Gran Jonquera Outlet and Shopping.

0: No, aquí no tenim cracs.
1: Aquí no tenim superdotats.
2: No tenim el millor de res. Ni som líders de res, ni ho pretenem.
1: Aquí, amb il·lusions, tenim suficient.
3: Amb el suport d'Inèdit Tours, empresa de serveis culturals i divulgació històrica.

0: Que bo!
1: Mans. Mans incansables que no s'aturen mai. Mans que evolucionen, gaudint del que fan. Mans agraïdes. Mans amb les quals deixem una mica de nosaltres en tot el que fem. El Coto. Artesans del vi.

0: per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre, cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
1: El País, en el seu 50è aniversari, presenta Moments, una exposició que recorre mig segle d'història a través de la fotografia.

0: Can Tito de Cadaqués.
1: Carrer Vigilant número 8.
2: Especialitats de peix, carn i marisc.
0: Espai Gourmet.
3: Imprescindible reserva al 972259070.
0: Can Tito de Cadaqués.
4: Totes les bones sensacions del bon menjar.

0: Sol de luz tarda. Sol de luz tarda.
1: Pareu bé l'orella.
2: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!

0: Beure molt d'alcohol et fa perdre el control.
1: Des de la sintonia de la Municipal de Vila-sacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.

0: Som ràdio, som veu, som creativitat, som persones, som escolta activa. És una fórmula alquímica? No. És les mans que creen, la imaginació que balla, la lluita per voler ser? És donar veu al neguit i als malabarismes per aconseguir-ho.
1: És evident que existen altres mundos.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Barcelona és la tercera ciutat del món i la primera de la Unió Europea en captació de projectes d'inversió estrangera en l'àmbit de la intel·ligència artificial dels últims 5 anys. Ho conclou un estudi de la consultora internacional IBM. És el segon any consecutiu que Barcelona ocupa el tercer lloc a nivell mundial, només al darrere de Londres i Singapur. L'última a establir-s'hi ha estat la startup britànica de biotecnologia Ptolemy Bio, que impulsa solucions d'intel·ligència artificial per al desenvolupament de teràpies avançades i que crearà 6 llocs de treball d'alta qualificació.
0: Selecció detallada per a tu. 24 hores al dia, Ràdio Vila-sacra. I dona't una alegria.
2: Bona aquesta!

0: Xoc de luz tarda. Xoc de luz tarda.
1: Dels millors camps, dels millors blats. D'aquí, amb la confiança que t'ofereix la producció integrada. Del pagès a la fleca. Flequers artesans de les comarques gironines us ofereixen el bafet amb farina de Girona.
2: Tinc una capseta a dins del meu cor, on hi emmagatzemo els millors records. Un petó en un bosc, la clau del rebost, aquella joguina, les barques al port. Tinc una capseta a dins del meu cor, no en guardo disgustos ni tampoc rancors. Mil i una olors, peixos de colors, històries de Xina, amics i repòs. I si un dia em toca viure un dia gris, obro una miqueta la caixa dels souvenirs. I el petó en el bosc, la clau del rebost, barques i joguines, mas

0: celebrar el 50 aniversari de Milar, on podràs trobar les millors ofertes de marques líders en electrodomèstics com Beko, Grundig o Whirlpool. A les botigues Milar, t'assessorem i et recomanem electrodomèstics eficients, intel·ligents i de màxima qualitat. Descobreix ara les noves promocions de Beko i Whirlpool a Milar. 50 anys d'experiència al teu costat.
1: Botigues a Figueres, la Jonquera i l'Escala.
2: Una porta al món.

0: Avui portem un joc. Quina de les dues opcions serà la correcta? O potser les dues?
1: Bé, jo ara et mostro un parell de frases i tu m'has de dir quina és la correcta. La guerra va començar arrel del cop d'estat o la guerra va

Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!

0: Música, informació, participació, programes, cultura.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Xavier, mira, estic tan emocionada, és que mira, ja fa dies que m'emocioneu, acabo que em tinc que sentar en una cadira i és que estic molt emocionada perquè ahir va ser tan maco que ens fan passar ratos macos. Això és la nostra història, la memòria de la història. Jo és que em trec el sombrero i sobretot em trec el sombrero que fa dies que quan no és per una pera, que no és, com que no és per una col, em feu plorar, quan no per les cançons, pels records, per la nostra història, aunque sigui castellà. Te prometo, Javier, ole, ole, ole.
2: Infants, joves, grans i més grans, tothom pot enviar els seus missatges al 107 de la FM, ara i sempre, la teva veu.
0: 107 de la FM.
4: De tota la vida.
5: Us quedeu, oi?

0: la sintonia de la Municipal de Vilasacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.
1: A Montblanc, Museu del Pessebre de Catalunya.
2: Viu i endinsa't en la història pels carrerons orientals amb els diorames i figures d'una gran col·lecció de pessebres d'arreu, al cor de Montblanc.
1: Més info a museudelpessebre.com.

0: Bona nit.
1: Algú sap on ha anat a parar aquell que deia que el vídeo havia matat la ràdio?
2: Ens ho pots explicar per contestador al 972-51-1268 o bé per WhatsApp al 656-19-70-62. Lliurement i anònimament.
3: Pessigolles.
0: Un viatge en el temps.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: L'Ajuntament del Vendrell ha decidit obrir els contenidors intel·ligents d'escombraries els 7 dies de la setmana per acabar amb la imatge de brutícia d'aquest estiu. Les bosses de brossa escampades al costat dels contenidors han provocat moltes queixes dels veïns. Corresponsal al Baix Penedès, Montse Gené Riba.
2: Al principi, quan es va instaurar el reciclatge a l'abril, es va determinar que els contenidors intel·ligents, els que només es poden obrir amb una targeta que té cada veí, eren els de rebuig i d'orgànic. El de rebuig només s'obria si acostaves la targeta els dimecres i els diumenges, i això feia que els altres dies s'acumulés per fora molta brossa. A més, de seguida quedaven desbordats. A l'estiu, a les zones turístiques com Comarruga, Sant Salvador i el Francàs, amb molts estiuejants, la situació ha empitjorat. Per això, l'alcalde Kenneth Martí ha anunciat aquesta flexibilització de la mesura.
3: La mesura és obrir tots els dies amb targeta els contenidors de rebuig i evidentment bonificar l'utilització del reciclatge, que vol dir bàsicament l'orgànic, perquè és el contenidor que controles també la seva obertura.
2: L'altra mesura és que hi haurà un descompte important a la taxa de residus pels que reciclin bé, separant el rebuig de l'orgànic. Els que no ho facin se'ls apujarà la taxa, i els que directament llencin la brossa a terra tindran una multa de 3.000 euros. L'Ajuntament està decidit a continuar amb el reciclatge perquè diu que no hi ha alternativa.
4: Ai! Dentispray.
5: Denti què?
4: Dentispray.
6: La bona gent sap que té el límit de no arribar mai a la maldat. La mala gent

una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Generalitat de Catalunya.

0: Pareu bé l'orella.
1: Senyora!
2: Ah, quin mal!
3: On?
2: Al coll. Tinc tortícoli.
3: Tortícoli. Radio Salil, crema antiinflamatori amb efecte calor. Radio Salil de Laboratoris Vinyes. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el seu farmacèutic.
4: I parlant d'emocions...
5: 15.

se't presenta la setmana astrològicament? L'astròloga Montse Vall de Pérez recull setmanalment el més destacat de cada signe. Escolta'ns. Per consultes, podeu trucar al 647 93 41 72.

0: 100% Empordà.
1: Les grans reflexions de Pau Riba.
2: Reflexions?
1: Aquesta setmana...
3: Com preparar-se per anar a la farmàcia?
4: Doncs sí, sí, preparem-nos. Ja que si fins aquí els farmacèutics, amb rectors, mestres i agutzils, eren un poder fàctic light, a partir d'ara seran un poder fàctic heavy, realment perillós, ja que per aplicar això del copagament escalonat hauran de saber la declaració de renda i patrimoni de cascun de nosaltres. Uah, no es veu venir.

0: festa i fira de l'all i oli de Creixell.
1: 33a edició del concurs internacional de l'all i oli.
2: 13 de setembre, a la Breda de Creixell i presentat per Pitu Anaya.
3: Tota la informació la trobareu a allioliCreixell.com.
4: Som aquí.
5: Ràdio Vila Sacra.
4: Obrint esperances. Som aquí, buscant les paraules exactes per dir-te, però trobant emocions indescriptibles. Som aquí, i ets tu qui ens hi ha portat, el teu esforç, paciència i solidaritat infinites. Mai deixarem de donar-te les gràcies.
6: Gràcies.
7: Gràcies.
6: Gràcies.
7: Gràcies.
8: Moltes gràcies.
6: Gràcies.
9: Gràcies.
10: Gràcies.
7: Gràcies.
6: Moltes gràcies. Gràcies.
7: Gràcies.
6: Gràcies.
7: Gràcies.
6: Gràcies.
7: Gràcies.
8: Moltes gràcies.
1: Ràdio Vila Sacra, senzillament.

0: Cugat volem seguir oferint l'actualitat i última hora més rigoroses amb un periodisme veraç i de qualitat. Volem que segueixis comentant les notícies. Volem que formis part de 20 minutos, el teu mitjà social gratuït. Sense subscripcions, sense costos, quan vulguis i com vulguis. Registra't ara a 20minutos.es i informa't de tot.
1: Masia Piguillem, especialistes en l'organització d'esdeveniments. Vine a Masia Piguillem i fes el teu dinar o sopar envoltat de natura i en cuina de qualitat. Més informació i reserves a masiapiguillem.com.
2: Hi havia una vegada un taller on sabien des de canviar una roda fins a arreglar un motor. Ho feien tot i en deien el taller de les coses ben fetes.
3: A Bosch Car Service pensem que fer les coses bé, saber-ho tot sobre el teu cotxe, sigui de la marca que sigui. Bosch Car Service, 90 anys fent les coses bé. Troba el taller que tens més a prop a boschcarservice.es.
4: A Figueres i Comarca, Autotaller Pulido. Tot allò que el teu automòbil necessita.

Figueres uneix la mostra del vi i el fòrum gastronòmic a la Rambla per ampliar l'abast de les dues propostes. Serà del 2 al 4 d'octubre i s'oferirà producte local, de restauració i

0: la nit.
1: Un moment, mireu a càmera.
2: Lluís!
1: Uau, mireu això, posa-t'hi, mama. Oh, quina passada.
2: Lluís!

0: Que no som res de l'altre món, això ho sap tothom. Que fem experiments en tot moment, ho sap molta gent.
1: Que és veritat que demà, quan no estiguem, tots riurem del que teníem i el que trobem. Per tots aquests motius, i ara que més te'n rius, et regalem un imant de nevera que et portarà sort, i de la millor manera.
2: Només un missatge de veu has d'enviar-nos al WhatsApp 656-1970-62 i, si vols, aprofites per a fer un arròs.
1: Missatge de veu. On dius des de quina vila escoltes. I així de fàcil et regalarem un record. Per si potser demà, en comptes d'escoltar-nos, has d'imaginar-nos com un antic tresor.
3: Missatge de veu, no de text, que tampoc es tracta d'entendre-ho a l'inrevés.
4: Tot, si ho desitges, amb total llibertat i sense condicions, que per compromís ja tenim les obligacions.

T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.

Això és Food Freedom. Que et portin el menjar que vulguis. On vulguis. Quan vulguis. Deliveroo. Food Freedom.

0: Bona nit.
1: Ràdio Vila Sacra, 107 freqüència modulada.
2: Compartint emocions.
3: I deixant empremta com mai abans. Qui ho hagués dit?
1: El País, en el seu 50è aniversari, presenta Moments. Una exposició que recorre mig segle d'història a través de la fotografia. Imatges en gran format i experiències multimèdia que ens conviden a mirar, recordar i retrobar-nos amb el que hem viscut. Descobreix-la fins al 15 de setembre als Jardins del Palau Robert, amb el patrocini de Telefònica i el suport del Palau Robert i la Generalitat de Catalunya. El País, un futur per escriure.
4: Bé, no?
5: Si dius pizza, perfecte, però si afegeixes pazza...
4: Pizza Pazza!
5: Ja tens Pizza Stop. Pizza Pazza. Pizzas, cuina italiana i mediterrània. Pasta, amanides, tapes, al passeig de la platja de Riells. Avinguda Riells 47, l'Escala. 972-77-44-41. La pizzeria de les Pizza Stop i molt més.
6: Cerámica andaluza en el Bazar Etel. Objetos de regalo, objetos de limpieza y todo tipo de productos. Abiertos mañanas de 10 a 3 horas y tardes de 5 y media a 9 y media. De lunes a domingos, lunes y domingos por la tarde cerrado. Y recuerda, Bazar Etel se encuentra en calle Vilabertrán 28, en Hostales de Llars.

0: En motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat us volem proposar fer una caminada pels carrers i camins del municipi de Vila-sacra a càrrec de Josep Maria da Costa. Diumenge 20 de setembre a les 10 del matí. Lloc de concentració, plaça de l'Església. El recorregut és d'aproximadament d'uns 5 quilòmetres. És apte per a totes les edats atès que es tracta d'un camí planer i sense dificultat. Cal apuntar-se prèviament a l'Ajuntament i teniu temps fins al dijous dia 17. 972 50 75 23. El tema d'aquest any: mobilitat per a tothom. T'hi esperem.
1: Informació, música, entreteniment.
2: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.
3: Ara t'explicaré una història.
4: De Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra.
5: La diferència. Confirmat.
6: Ràdio Vila-sacra, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.

0: Benvinguts a Sentit de Viure. Obrim la finestra a la nova longevitat, a un periodisme de la veritat. Un espai de ràdio on joves i sèniors comparteixen criteris, idees, visió i vivències úniques que capgiren. Intentem ser un raig de llum sobre la transformació social, la dignitat de totes les edats, on ningú sobra, i el combat a la informació contra l'edatisme. Trenquem silencis de les moltes veus. I sempre recordem allò de l'edat d'una persona no classifica la bellesa de ningú.
1: Sentit de viure. Amb Manel Domínguez.
0: Aquest és un sumari obert i holístic on qui mana és el valor del contingut. Avui farem una reflexió amb la Direcció General de les Persones Grans de la Generalitat de Catalunya davant el repte de la longevitat en el segle XXI. I a Catalunya, evidentment. Amb tot, sabem quan comencem, però no ens preguntin com podem finalitzar. El contingut marca la dinàmica del sentit de viure. Som el que el valor del diàleg i la paraula decideix. Senyor Pedro Cano de Sandes, director general de la gent gran de la Generalitat, ha estat metge, que ha liderat projectes d'innovació i transformació social al llarg de la seva vida. Per tant, bon dia, benvingut.
2: Sí. Molt bon dia a totes.
0: A totes i a totes.
2: I a tots.
0: I a tots, a totes i a tots. Molt bé. Senyor Antonio Martínez de Loyo, president de la Comissió d'Advocats Sèniors del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona. Antonio Martínez de Loyo. Senyor Martínez, com estamos?
3: Estamos encantados.
0: Encantats, la calor comença a fer...
3: No comença a fer.
0: Vostè no la nota.
3: No.
0: D'acord, d'acord. El senyor Manel Becerra, historiador i president de la Unió de Jubilats i Pensionistes de l'UJT. Manel, senyor Becerra, bon dia.
4: Bon dia, Manel.
0: Bon dia, bon vespre, bona tarda, bon tot, eh?
4: Bona tot hora.
0: Bona tot hora. Senyora Lourdes Charles, presidenta de l'associació de Som Seniors. Senyora Charles, Lourdes, bon dia.
5: Què tal, com estem?
0: El senyor Leopoldo Gay és advocat i sot president de l'associació Sumeri. Senyor Gay, com està vostè? Bon dia, Leopoldo.
6: Bon dia.
0: I ara estem esperant que arribi una altra persona, Laura Rosillo, que està, crec que està amb els trens lluitant per arribar-hi.
4: En aproximació.
0: Està en aproximació. Per tant, de moment som els que som, serem més, perquè alguna que altres sorpresa en tindrem. Catalunya entra en l'era de la longevitat, no? Val, d'acord. Catalunya viu una de les transformacions més profundes de la seva història, l'augment de l'esperança de vida i la disminució de la natalitat. Ha convertit la longevitat en una realitat estructural que redefineix el model social, econòmic i institucional del país. La creació de la Direcció General de les Persones Grans simbolitza l'inici d'una nova política pública que deixa enrere una visió assistencial per situar al centre les persones i el dret de les persones grans, dels sèniors, la seva autonomia i la qualitat de vida. Senyor director general, senyor Pedro Cano, la primera aproximació, la seva reflexió.
2: La primera reflexió no pot ser altra que reconèixer que estem vivint moments de transformació molt profundes. Som una societat que ja és longeva, per definició, i per tant és una societat que estem en plena transformació. Només perquè ho tinguem present, cada any a Catalunya s'incorporen més de 37.000 persones majors de 65 anys i més de 14.000 persones majors de 80. D'aquí a dues dècades, més del 25% de la població tindrà més de 65 anys. I això és una tendència que continuarà creixent. Per tant, no només hem d'afrontar tota aquesta situació com un repte de país, sinó també com una oportunitat de desenvolupar un país millor per tothom.
0: Un nou model de política pública, diríem, que és el que també tenim sobre la taula, no? Es tracta de què? D'un canvi de paradigma, allò que diem tantes vegades, de coordinar les polítiques de la longevitat, impulsar l'atenció integrada social i sanitària, combatre la soledat no desitjada, no volguda, i promoure un envelliment actiu. Quantes coses que diem sempre i molt sovint i les anem repetint i les anem repetint perquè ens cali dins de l'ànima, no? Les persones grans deixen de ser considerades, diríem, únicament receptores de serveis, que sembla antic, jo, que sembla antic aquesta frase, no? Però cal que siguin protagonistes d'una nova societat que reconeix la seva experiència, el seu talent i la seva aportació al progrés col·lectiu, jo diria també, d'una nova societat. Antonio Martínez de Loyo.
3: Efectivament, ens trobem davant d'un canvi de paradigma. Les persones grans
5: deixem de ser exclusivament consumidors de prestacions públiques. Tenir més de 65 anys, aquí s'ha dit moltes vegades, ja no determina la vida de ningú. La nova política s'enfoca des del reconeixement del valor de l'experiència, del coneixement i fins i tot de la prudència acumulada per anys de prestacions professionals. És el seny que caracteritza els sèniors. Però a Catalunya, a més, davant de lo que ha sigut el plantejament d'aquest programa, estem davant d'un procés legislatiu molt interessant, com és el de l'elaboració d'una llei de les persones grans, actualment al Parlament de Catalunya. Aquesta llei contempla les garanties de participació i inclusió de les persones grans en tots els àmbits de la vida. El títol 7è recull les mesures de protecció de l'educació, del coneixement, el desenvolupament de programes universitaris, el foment de les experiències intergeneracionals i la contribució de les administracions per millorar l'envelliment actiu i la reducció de la bretxa digital de les persones grans.
0: Per tant, també tenim o estem davant de nous reptes d'una societat longeva, no? A veure, Manel, una reflexió. Manel Becerra, garantir el dret d'envellir a casa, transformar el model residencial i afrontar les demències a força, reforçar les cures, incorporar la innovació biomèdica, són un dels reptes que hem parlat, no? Perquè continuen sent vitals i necessaris, dels grans reptes d'aquest futur nostre més immediat. Cal afegir, doncs, també l'emergència climàtica. No la vull pas deixar fora en aquest moment de calor, no? Què vol dir? El juny del 2026, Europa ja va registrar prop de 2.000, una tendència, una projecció, 2.000 persones mortes atribuïdes a la calor extrema. És a dir, sobretot això és important per nosaltres. Gairebé el 95% de les persones de més de 65 anys han estat les víctimes. Una realitat que converteix la protecció davant les onades de calor en una nova prioritat de salut pública, fins ara potser desconeguda, però ara necessària. Manel.
4: Sí, realment aquesta dada que has donat és prou contundent, no? De que estem davant d'una emergència vital, més allà fins i tot d'emergència climàtica, i és un gran repte que tenim tots, com a societat, com a col·lectiu i també com a administració. Jo he pogut mirar una mica per seguir la línia del que tu has dit, el sistema de monitorització de la mortalitat diària associada a la temperatura, i aquí a Catalunya també les xifres, que no les donaré per no cansar, és més o menys coherent amb les dades aquestes generals, no? Amb una síntesi. La majoria de les persones mortes per el tema de l'emergència climàtica són majors de 65 anys, prou del 90%. I d'aquestes, la majoria són dones. Vull dir, aquest suposo que és coherent amb tot el que sabem de la situació, no? Jo vull expressar, pot ser quasi a nivell personal, que tinc confiança. No és una confiança voluntarista, sinó que tinc confiança en l'administració pública, en el govern de la Generalitat, perquè fins ara ha demostrat que és capaç de prendre decisions a favor del benestar i de les necessitats de les persones grans, com és la llei de les persones grans, que s'està tramitant al Parlament, la creació d'una direcció general o el Pla Cura i d'altres. Per tant, jo espero i confio i estic quasi segur que ja s'estan prenent decisions o s'estan projectant decisions d'aquí al futur, perquè això no s'acaba, això continuarà i probablement empitjorarà, i que puguem preveure i mitigar aquests efectes tan dramàtics de les emergències climàtiques.
0: Sí, per tant, el tema del maltractament, que l'hem parlat molt sovint al programa, apareix un nou player, diria, un nou jugador amb aquest tema, que és l'escalfor, la calor. Aquesta calor que provoca gairebé el 90% de les víctimes són persones de més de 65 anys. Per tant, això requereix una reflexió i una activitat ja gairebé immediata. A veure, quina és la seva reflexió, senyor Cano?
2: Per començar, sobre aquesta temàtica, que sens dubte és sobrevinguda i és molt cabdal. El sistema que feia referència al Manel Becerra és el sistema de monitorització de mortalitat diària que elabora l'Institut de Salut Carlos III. I és una estimació que es fa comparant la mortalitat esperada dels anys anteriors i la que se va succeint amb els nous dies. I aquest sistema de monitoratge que va començar amb la Covid és molt interessant perquè s'està utilitzant ara per els efectes del canvi climàtic i les onades de calor. De l'1 de maig al 9 de juliol a Catalunya, aquest sistema va estimar que 224 persones grans de més de 65 anys van morir per causes originades amb aquestes onades de calor. Això vol dir el 88% dels morts que es van produir en aquest període de temps. I d'aquests, la majoria, 146, eren persones que tenien més de 85 anys. Per tant, és un tema prou rellevant. Per l'altra banda. També s'ha de dir que el sistema de salut de Catalunya no funciona només en base a l'estimació d'aquesta monitorització, sinó que hi ha una dada que és molt interessant, que són les notificacions per mort per cop de calor. En aquest sentit, el Esteve Fernández, que és el secretari de Salut Pública del Govern de Catalunya, divendres passat va aclarir que precisament en aquests períodes, en les primeres onades de calor que hem tingut, no hi ha hagut cap notificació de mort per cop de calor, malgrat que les estimacions de mortalitat es estan parlant d'aquestes desenes de morts, no? Això el que vol dir és que moltes d'aquestes persones estan morint per la seva patologia de base, que fonamentalment són patologies cardíaques i respiratòries, que es veuen agreujades o descompensades quan fa molta calor. Per exemple, les persones amb aquestes patologies poden empitjorar quan hi ha aquests episodis de temperatures extremes. En aquest període de temps, en aquestes tres onades de calor que portem, el 80%, més del 80%, com dèieu, són persones, són morts atribuïbles per aquestes altes temperatures. En aquest sentit, què està fent el govern de la Generalitat? Primer, enviar el missatge clau a tota la població de mesures que són molt efectives, però són senzilles i que tothom ha de tenir al cap, no? Hidratar-se bé amb freqüència, evitar l'exposició al sol a les hores centrals del dia, mantenir-se en espais frescos i fer un seguiment de les persones que viuen soles. Per tant, aquest tema també afecta a la soledat no desitjada i a les persones que viuen soles.
0: La calor i la soledat van unides amb aquest tema, eh?
2: Bueno, i l'habitatge. Moltes persones que viuen soles no es detecta que estan descompensades perquè afecta tèrmic i, per tant, aquesta situació s'agreuja.
0: Correcte. Per tant, de tot plegat, els drets, la dignitat i la lluita contra l'edatisme i contra aquest nou maltractador que es diu la calor, no? Que està produint el que està produint i que comencem, diríem, a identificar. Per tant, la política pública de la longevitat només serà completa si són capaços de situar els drets al centre de totes les actuacions. I quan dic totes les actuacions, vull també la calor. La futura llei de les persones grans ha de garantir aquesta autonomia que hem dit moltes vegades. La participació, l'accés i l'igualtat d'oportunitats. Direm que alhora Catalunya ha d'afrontar dues realitats encara massa invisibles. Encara massa invisibles. Que és l'edatisme, que el parlem molt sovint, i una discriminació profundament arrelada i el que és el maltractament a les persones grans, que és una greu vulneració dels drets humans i que ara, com dèiem, ha afegit també la calor com un dels elements, que demana més prevenció, detenció i una resposta institucional que ara estem escoltant el que ens estava dient el senyor Cano. Lourdes, la teva opinió.
6: Mira, quan parlem de longevitat, molt sovint ho associem a problemes. A problemes de salut, a problemes de com pagarem les pensions, a problemes amb les cures, amb la dependència. Però realment la pregunta que ens hauríem de fer quan parlem de longevitat és quin lloc volem que ocupin les persones grans a dins de la nostra societat. Arrosseguem un edatisme, no?, que ens fa veure les persones grans com persones que no estan al dia, que no aporten, que tenen problemes per seguir, doncs, problemes de soledat. I això el que ens fa veure és, d'alguna forma, no tractem bé a les persones perquè no les respectem, no? Per tant, aquest no tractar bé ens porta al maltractament a les persones grans. Raó per la qual aquesta llei de les persones grans és necessària per defendre els drets i perquè les persones grans visquin en societat. De totes maneres, jo voldria afegir que veiem la longevitat com un fenomen demogràfic, però realment és un canvi a la civilització que estem vivint en aquests moments. Igual el que va passar quan es va universalitzar l'educació. Abans l'educació no era per tothom, era solament, doncs, bueno, pels qui podien, pels rics, no? I després va ser obligatòria per tothom. Després vam anar a la societat del benestar. Ara hem de passar a una altra etapa, que és aquesta etapa de la longevitat. Que això què vol dir? Hem de tindre les persones competències per viure en una societat longeva. I això vol dir alfabetitzar-nos, però en molts aspectes de la vida, no? Entendre que viurem més anys des de perquè siguem ja joves, no? O sigui, amb tots els cicles de la vida hem de pensar en aquesta, en viure més anys.
0: Avui estem fent una mena de reflexió, perquè és el darrer programa, Sentit de Viure és el darrer programa d'aquesta temporada. Per tant, iniciarem, diríem, el proper programa el 12 de setembre, temporada 26-27, però avui fem un balanç, una reflexió. Per això ens acompanya i li hem convidat i agraïm realment que el director general de la gent gran, el senyor Pedro Cano, ens acompanyi per fer aquesta reflexió, tancada del programa, a veure on estem realment, perquè no ens es oblidi quines les responsabilitats que tenim, les accions fetes, no? La longevitat no només es convertirà en una oportunitat si reforça allò que també estaves dient ara, si reforça la cohesió entre generacions, allò que diem sempre, la part intergeneracional, però figurativa, no? El flux de coneixement entre persones grans i persones sèniors i persones joves, vull dir. Les persones grans continuen essent cuidadores, voluntàries, transmissores de coneixement i protagonistes actius de la vida social. No tenim cap dubte. L'estratègia per una societat longeva i una vida plena 2025-2030 és un segle d'anàlisi o de reflexió o de projecció. Ha d'impulsar aquesta transformació en polítiques basades en l'evidència científica, la innovació i tot allò que és la corresponsabilitat de tota la societat. Senyor Leopoldo Gay, advocat i president i vicepresident de l'Associació Sumeris, quin és la vostra pensament o reflexió?
7: Home, jo crec que el tema, desgraciadament, és un tema de discriminació. O sigui, això va de discriminació. I la reacció davant de la discriminació es veu a vegades agreujada per la desigualtat. La desigualtat crea vulnerabilitat. I si això li afegeixes una discriminació per edat, el còctel és explosiu. L'alarma existeix, afortunadament. Els mitjans esteu, en definitiva, divulgant aquesta problemàtica. El dia a dia d'una persona gran està ple de detalls que revelen. Uns passen inadvertits, probablement dintre d'un temps ja no passaran tan inadvertits, i altres clamen al cel. El problema que tenim és que tenim un endemiatge legislatiu i un endemiatge constitucional i de drets que ens permet lluitar contra això. I dic de drets, no de principis. L'article 14 de la Constitució, l'Estatut d'Autonomia, la Llei d'Igualtat, tot això són motius per als quals hem d'anar tirant. Però hem d'anar tirant des del naixement fins al traspàs. Què vol dir? Que si nosaltres lluitem per una fracció generacional, hem de lluitar per totes les fraccions, però evidentment posant cadascú el punt a l'accent d'una cohesió entre totes les generacions. I aquesta cohesió, jo crec que la legislació ens ha, en definitiva, de guiar. Estem en un programa de ràdio. Jo em pregunto, i per tant de síntesi, jo pregunto, què passarà al combat electoral que vindrà aviat? Hi haurà persones majors de 65 anys a les llistes electorals? Les dones no existien a les llistes electorals, ara existeixen. Podríem establir una quota perquè il·lustri la visibilitat en el debat polític, cultural i social de que l'1 al 10 de cada llista hi hagués alguna persona gran? Això jo crec que seria culturalment i políticament molt important, perquè seria la manera d'il·lustrar la visibilitat de lo que fins ara s'està dient classe passiva. La classe passiva ha d'estar també en les llistes electorals, i això va facilitar molt la comprensió de la societat i, per descomptat, aquest intercanvi de cohesió intergeneracional. Jo crec que l'esforç que està fent la Generalitat en la creació de la Direcció General va per el bon camí, però crec que s'ha d'arrelar molt amb la gent que està a la trinxera treballant des de fa anys amb això. Aquesta qüestió
0: és una altra recta. Recordo les darreres eleccions municipals, un alcalde de determinada població catalana deia, estava molt enfadat perquè en la seva llista de candidats li havien posat persones de més de 65 anys, estava molt enfadat. Per tant, imagina't el camí que queda també amb aquest procés, no? Amb tot, els mitjans públics, Ràdio 4, Sentit de Viure, també tenim la responsabilitat d'anticipar els grans debats del futur. És el que estem fent, ho intentem, eh? Almenys ho intentem des del Sentit de Viure Ràdio 4, on, com deia, el 12 de setembre iniciarà la tercera temporada, 2026-2027. Intentem, doncs, què? Contribuir a donar veu a la longevitat, denunciar l'edatisme, visibilitzar el maltractament a les persones grans i promoure una cultura basada en la dignitat i la solidaritat intergeneracional. I tot el que significa la biologia, la salut, la tecnologia, les persones grans, les dones, els processos assistencial, robòtic, la intel·ligència artificial, és un munt de possibilitats, és un ecosistema extraordinari que intentem fer des del Sentit de Viure. Per tant, el futur no es construirà enfrontant les edats, sinó com les unim, perquè la dignitat no té edat i la longevitat és un projecte que hem de compartir, és un projecte que s'ha de compartir des del país, és a dir, des de Catalunya. Laura Rosillo, i és consultora sènior de 55 i més, és membre del Consell Assessor de l'Estratègia de la Generalitat i, per tant, porta una vida plena dins de tot aquest moviment. Laura, que acabes d'aterrar ràpidament perquè vens a la lluita del tren, però no entrarem en aquest tema ara, eh? No entrarem. No entris. Laura, la teva reflexió.
8: Sí, a veure, sabeu que un dels meus cavalls de batalla és, sens dubte, la lluita contra la discriminació laboral de les persones grans, no? A veure, durant molts anys hem estat parlant de transformació digital i jo crec que el tema que ens toca les properes dècades és parlar de transformació demogràfica. La transformació que estem vivint és tan gran, és tan profunda, que ja no parlarem de l'economia, ni tan sols de l'economia, diguem-ne, futura, sinó de l'economia de la permanència, del manteniment, de l'economia de la longevitat. Justament tot girarà al voltant d'integrar laboralment a persones segurament més grans que ara, ¿vale? El que no pot ser, és inacceptable que professionals de més de 50 anys siguin expulsats del mercat laboral o descartats d'una entrevista de treball perquè està l'empresa té molts prejudicis sobre la productivitat de les persones grans. I hem insistit que la jubilació ha de ser un dret, no una obligació. Aquesta és una altra que jo crec que és molt important. Les empreses han d'entendre que la diversitat generacional és un actiu estratègic, que el futur no es construeix enfrontant generacions, sinó unint-les en el que anomenem relacions generatives, on el talent jove i l'experiència sènior es retroalimentin per crear una humanitat més complexa i més sàvia. Planificar la longevitat vol dir garantir autonomia, participació i dignitat al llarg de tota la vida. Radio Vila
1: Sacra. Sentit de Viure.

0: pregunta, està millor preparada que altres comunitats de l'Estat, perquè ja hem donat un pas endavant a l'hora de començar a treballar aquesta estratègia de longevitat? Altres parts de l'Estat encara estan en fases anteriors en aquest procés. I per mi el fet d'haver encetat aquesta estratègia té una significació molt profunda, perquè seguint les preguntes i les reflexions del Leopoldo, la Direcció General de la Gent Gran està ubicada dintre de la Secretaria de Cicles de Vida i Ciutadania. I aquest ja és un primer missatge, perquè l'abordatge d'aquestes solucions passen necessàriament per tot el curs de la vida. Estem dintre de la Direcció General de la Gent Gran, estem treballant per desenvolupar aquesta estratègia de tot el govern, però estem treballant amb la mirada àmplia des de la infància, la joventut, la migració i les persones grans, no només de les persones grans, o no només de la joventut, o no només de la infància. I aquesta transversalitat que ja té la ubicació a la Direcció General també es traspassa a el que és l'estratègia de longevitat de la Generalitat, perquè serà és una estratègia transversal i el pla d'acció serà transversal i hi haurà accions de tots els departaments del govern de la Generalitat. Per tant, això no va només de drets socials d'inclusió o de salut, sinó que anirà de tots els departaments del govern, cadascú amb la seva mesura i amb la seva dimensió, però tots hem de pensar què hem de fer per tenir aquesta nova societat més longeva i amb més benestar també per totes les generacions.
1: Manuel Becerra,
2: abans de fer una pregunta al senyor Cano, volia afegir només una petita matització al que diu el senyor Gay. Som una quinta part de la població i un terç del cens electoral. Vull dir que potencialment tenim poder.
0: T'ha sortit la vena política, eh?
2: No, no ho sé, tinc tantes venes ja. Sí. Com afectarà aquests dos fets en el benestar i en la vida de les persones grans?
0: Necessàriament ha d'afectar d'una manera positiva, Manel, perquè primer perquè per la part del govern de Catalunya ens dona estabilitat per poder posar en marxa totes aquestes polítiques, que és molt rellevant. És molt important tenir pressupost, però també és molt important tenir estabilitat per poder posar en marxa les mesures que impliquen aquests pressupostos. A vegades una cosa no va amb l'altra i en aquest moment jo crec que això és bo per tothom. I la segona qüestió que tu plantejaves, que és ahir en el Congreso de los Diputados es va aprovar aquesta iniciativa del govern d'Espanya, que haurà de passar pel Senat, per tant no la podem donar per definitiva fins que retorni cap al Congrés, però també és una acció en el bon sentit, en el sentit de revisar una llei que aquest novembre farà 20 d'anys. És una llei que ja ha passat 20 anys i per tant el revisar-la, actualitzar-la, dotar-la millor, corregir les ineficiències i les mancances que s'han vist durant aquests 20 anys, jo crec que és un acte de responsabilitat dels nostres legisladors a Espanya i que esperem que qualli amb suficient consens de tots els grups polítics perquè sigui una realitat el més aviat possible. Que com bé sabeu els advocats i tu que has estat també a l'altra banda, pues, és un camí que no sempre és tot lo ràpid que els ciutadans necessitem, no?
1: Amb aquest aspecte que esteu dient, jo no faré una pregunta tan política com ha fet el senyor Becerra, que ens sembla molt bé, però la faré més social, per entendre on estem, no? Perquè a vegades els diàlegs són el relat que tenim tots plegats a vegades és excessivament tècnic, com ha de ser moltes vegades, però també ha de ser més planer, més social. Per què ho dic això? Perquè viure més, senyor Cano, i ho dic a la taula, viure més anys, però viure millor, és exactament, hi ha una relació directa amb això o no? A veure, què diria jo? Com podem garantir que l'augment de l'esperança de vida es tradueixi doncs, també en més salut, en més autonomia, en més participació i qualitat de vida? Perquè els oients poden pensar, bueno, tot això està molt bé, però això com ho noto jo a casa? Com ho noto a la meva llar? A la meva vida, què diria vostè?
0: Diria que ja no n'hi ha una etapa única de la vida en la qual un sigui una persona gran. Hi ha moltes etapes en aquest període de 10, 20, 30 anys. Per tant, les circumstàncies són molt diferents. Com fer que això es traspui en coses concretes? Precisament aquesta és la gràcia d'aquest pla d'acció, que anirà dirigit a coses concretes, que van des de l'escreening de salut de les processos cancerígens, doncs, a endarrerir-ho molts més anys perquè hi hagi més població que es pugui beneficiar d'aquesta prevenció, o a coses més concretes que afectin a l'habitatge de les persones, a poder disposar d'un habitatge adaptat amb serveis per persones grans, amb un lloguer social. Això són coses concretes, des del camp de la salut, des del camp de l'habitatge. I sense oblidar que hi ha moltes més àrees dintre del govern que poden tenir precisament accions i coses molt concretes. L'Agència Catalana de Consum, que sabeu que és per mi un bon element de referència d'un

0: una part del govern que està avançada en aquest sentit té precisament a les persones grans com una de les eixos fonamentals de les seves accions per protegir-les respecte a les desavantatges i el maltractament que li puguin fer les empreses i les entitats en la seva relació.
1: Ara celebrem, tenim un parèntesis. Avui la Pepita Bernal, bueno, aquesta setmana ha fet a complir 107 anys, el seu aniversari. Per tant, és un símbol de la vitalitat i la longevitat a Catalunya, a Barcelona, arreu del nostre país. Per tant, ella va néixer el 1919. Per tant, una família humil, va viure una infantesa marcada per un trasllat complex, la Guerra Civil, un matrimoni, primer matrimoni difícil, un home dominant que la va portar a límits d'un maltractament psicològic, en certa manera, no? Però ara té 107 anys. És una dona divertida, on el treball i el ball han estat els grans motors de la seva vida. Pepita Bernal, hola.
2: Hola.
1: Estàs molt bé?
2: Estupendo.
1: Felicitats, perquè ja hem arribat als 107 anys, no?
2: Sí.
1: Per tant, el teu objectiu amb aquesta vida és arribar a què? Al 108, al 109, al 110?
2: Jo, on pugui.
1: On puguis.
2: On pugui arribar, sí, sí. Però bé, bé, si no estic bé, no.
1: No, evidentment, hem d'estar bé, perquè fa una part de la qualitat de la vida. Per tant, què significa, Pepita, arribar al 107 amb aquestes ganes de viure, de treballar, de ballar i continuar celebrant la vida? És tal qual com ho diem, o com ho sents tu?
2: Ho sento jo, perquè és la meva actitud que tinc, de que sempre ho trobo tot bé, tot m'agrada ballar, tot m'agrada. No hi ha res que no m'agradi.
1: Amb vostè hi ha un exemple de vitalitat, Pepita. No, vostè ja l'hem entrevistat en aquest programa diverses vegades, coneixem la seva història, però avui només volem celebrar, estar al seu costat, al seu aniversari. Però vostè va descobrir, permeti'm, va descobrir l'amor madur als 73, als 73 anys, més o menys.
2: Que li ha
1: donat una vida diferent, amb l'amor, la llibertat i el respecte dins d'una nova parella. Per tant, als 73 anys es pot descobrir l'amor un altre cop, perquè a vegades hi ha un edatisme que diem, ja arriba una edat que ja no són capaços de fer res. Aquell moment el recorda d'una forma molt entranyable, perquè sé que m'ho diu algunes vegades també, no?
2: Molt bé, molt bé. Ho recordo perfectament. Una cosa meravellosa. Va durar 9 anys.
1: Jo crec que tenim a l'estudi, que el poden felicitar algunes persones que tenim a l'estudi, en aquest moment tenim amb nosaltres el director general de la longevitat de la Generalitat, el senyor Pedro Cano. Pedro Cano, vostè coneix a la Pepita, què li diria també?
0: Pepita, moltes felicitats. Estic molt content de poder parlar amb tu i de donar-te una forta abraçada digital a través de les ones, que estiguis passant un moment molt maco.
2: Estic passant un moment estupendo,
3: Pepita.
2: Inolvidable.
3: Jo et vull felicitar i m'agradaria ser com tu i complir 107 anys i tenir ganes de ballar com tens tu.
2: Ah, jo cada diumenge vaig a ballar i allà on sigui.
1: A veure, l'Antonio.
4: Sí, Pepita, jo m'afegeixo també, Pepita. Moltes felicitats per molts anys, eh?
2: Moltes gràcies.
5: Felicitat, Pepita. Això teu gràcies. És passió de viure.
1: La Laura, em sembla que la Laura també...
6: Sí, felicitats, Pepita. La veritat és que mai és massa tard, veritat?
2: No, mai és massa tard.
1: Escolta, Pepita, no sé si també...
7: Jo també la vull felicitar, Pepita, des d'un punt de vista del dret. El dret necessita ànima. I vostè posa l'ànima, i és un exemple, la felicito.
1: Posa l'ànima i posa el cor.
2: L'ànima i el cor.
1: El cor. Pepita, la puc convidar a ballar ara mateix vostè i jo un bolero?
2: Ara, en aquest moment, no puc.
1: No, bueno, jo tampoc estic a la ràdio, però tanquem els ulls i ho imaginem, no?
2: Vale.
1: Què li sembla?
2: Quin bolero vols?
1: A veure, jo li poso aquest bolero a veure si li agrada.
2: A veure...

0: para ti. Mis momentos más ocultos también te los daré. Mis secretos, que son pocos, serán tuyos también.
1: Estem ballant ara, Pepita, jo t'estic agafant l'esquena i la teva mà, les nostres mans estan agafades.
2: Per tant, que sí, que ballem bé.
1: Ballem magníficament bé. Per tant, la teva història, la teva història, Pepita, demostra que l'edat no anul·la el desig, no anul·la l'amor i l'activitat ni les ganes de celebrar la vida. Per tant, moltes felicitats, Pepita, ha estat un plaer tenir-te aquí.
2: Moltes gràcies.
1: Continuem ballant?
2: Continuem ballant.
1: Gràcies.

0: quina joia, no? Senyor Cano, hola, esteu tots cantant.
1: Sí, tots cantant.
2: Cantaven bé els Panxos, eh? La Lourdes i jo hem fet el que hem pogut.
0: Ja.
2: Que no és poc.
0: Senyor Cano, quina percepció té vostè, que coneix la Pepita, que també l'ha lliurat premis moltes vegades? Com la definiria vostè? És un exemple del nostre país? Per dir, jo intento derivar a vegades, conjuminar processos, no, de persones com la Pepita, que és un reflexe de com haurien d'anar, on haurien d'anar tots plegats.
2: Mira, Pepita és una persona extraordinària, perquè en la seva trajectòria vital es reuneixen molts dels elements en els quals la nostra societat ha millorat. Ella explica, i tu ho coneixes perfectament, una experiència negativa en el seu primer matrimoni, però d'això es va refer amb positivitat, amb optimisme. T'acaba d'explicar com va trobar una altra parella amb 73 anys, i aquesta vitalitat la transmet a tota la seva vida i a totes les seves activitats, des del ballar, des d'explicar la seva experiència, des de la relació amb altres, i va ser un absolut luxe tenir-la a la darrera Fira Gran amb altres dues persones centenàries, entre dues dones centenàries, i va ser un diàleg meravellós en el que les tres van explicar unes experiències i unes vivències que haurien de ser conegudes per més persones. Va ser extraordinària, i ella ho és.
1: Per mi la Pepita és un referent aspiracional, o sigui, hem de detectar més persones grans que siguin referents aspiracionals. Què vull dir? Que ens puguem emmirallar.
2: Sí, exemples per la societat.
1: Exemples per la societat, perquè la gent vulgui ser gran, perquè la gent no volem ser gran.
2: Que no li doni por envellir.
1: No, és que hem d'acceptar que l'envelliment és un procés natural, no? Per tant, tindríem que tindre més exemples, no? Perquè tothom digués, jo vull ser com tu, jo vull ser gran.
2: A les llistes electorals, però també amb altres vessants de la vida.
1: Exactament.
2: Que hi hagin persones grans amb normalitat, que siguin exemple i model perquè les noves generacions vegin que és positiu, és possible i és desitjable arribar a ser com la Pepita quan siguem grans.
1: Per mi és una de les estratègies més potents per combatre l'edatisme.
2: Sí. Sens dubte.
3: Jo, si no m'equivoco, hi ha una dona a Taradell que em penso que té 112 anys, i aquesta senyora canta amb una coral. Mm-hmm. És a dir, coral vol dir socialitzar-se, grup, sí, i no soledat.
4: Jo crec que la Pepita és molt representativa d'una generació. Naturalment, és una generació que no ha viscut la majoria 106 anys o 107, però que han passat dècades i són un reflex de la sociologia, la història i el que ha passat col·lectivament a Espanya i Catalunya, i que d'entrada destacaria només una cosa: la gran capacitat d'adaptació que han tingut tots. Temes econòmics, cultural, de comunicació, sociològics, polítics, de tota mena. Per tant, jo crec que en aquest sentit, com a representant d'una generació o generació i mitja quasi, és hauria de fer modificar la visió general que tenim o que tenen de les persones grans. Però perquè hi ha molts valors, hi ha molta vida, hi ha molta experiència, hi ha molta capacitat per viure, per sobreviure, i sense fer-se gaire...
2: No, sense complicar-se
4: la vida gaire.
2: Correcte.
1: Per exemple, això que acabes de dir, moltíssimes vegades, quasi sempre diem que les persones grans són molt rutinàries, no s'adapten als canvis, ja tenen uns costums, no poden sortir de lo que es fan sempre cada dia. Però exactament, és just al revés.
4: No han fet una altra cosa.
1: Com més gran és la persona, a més canvi s'ha adaptat. O sigui, tenim tantes temes, conceptes mal entesos del que significa ser una persona gran, que si no fem un aprenentatge, no? Un canvi de la civilització, com comentava abans, no podrem combatre aquest edatisme, perquè hem d'entendre moltes coses diferents del que significa ser complir anys.
0: La Pepita, la història, perdó, què deies?
2: No, deia que sempre hi ha un punt d'un cert adanisme, de que les noves generacions pensen que són les primeres que van arribar en aquest món i que abans no hi havia res i que el món va començar amb ells. Per tant, si juntem aquesta aproximació errònia amb les conductes edatistes, doncs tenim una combinació dolentíssima.
0: Recordem, com ara sembla que deia el Manel, que la Pepita era com un referent d'una època i d'un moment, no? Només de tota la història que coneixem de la Pepita, recordo el seu primer viatge de noces amb el seu marit, el primer que després es va convertir en una persona que la va maltratar psicològicament, però ell sempre se'n recorda el viatge de noces. Aquella tarda que agafaven el tren i ella portava les ungles pintades, només les ungles pintades, i aquell home li va dir: però on vas tu amb les ungles pintades? perquè s'estava pintant les ungles en el tren o repassant, va agafar el pot de pintura i li va llançar per la finestra. Aleshores, l'endemà, o a cap dos dies, quan estaven on siguin a casa, em sembla, la Pepita el que va fer és pintar-se tota, els ulls, la cara, pintar-se, posar-se tacons, o sigui, com a rebeldia. Va ser un daltabaix brutal a casa seva. A partir d'ahir es va liderar un procés de maltractament i un procés de lluita fins que es van separar. No, ho dic perquè hi ha un estil de dones, em sembla que tu ho deies, Manel, que han viscut aquest procés d'una forma molt directa, no? Te referies a això?
4: Sí, sí, realment no tothom tenia aquesta capacitat per respondre segons quines situacions, però que sense fer l'abstracció hi ha persones com la Pepita, jo crec, personalment, quan estem en contacte diàriament amb les persones més enllà de certs contextes, hi ha moltíssima gent que són Pepites, clar, sobretot dones. Mm-hmm. També homes, però sobretot dones.
1: Sí, bueno, perquè les dones no ho tenien tan fàcil, les dones havien de lluitar, les dones no tenien drets, no tenien possibilitats, no podien anar a treballar fora, no els podien tindre una compte corrent, clar, havien de lluitar.
5: Sí, a mi el que m'interessa molt de la Pepita, tant com emmirallar-me, és fugir d'aquesta visió assistencial que tenim sempre de la gent gran. És absolutament autònoma, és absolutament lliure, és absolutament, diguem-ne, empoderada en tots els sentits de la paraula. I això jo crec que és el que, ja sabeu que sempre ho reivindico, som nosaltres, la gent gran, els que hem d'agafar el poder, els que hem de dir com volem viure, com volem viure el futur, sobretot, com volem conviure, com volem participar, i jo crec que això, la Pepita, és una mostra claríssima de com fer-ho.
0: A veure, ens queden molt poc temps, però, senyor Cano, director general, a veure, farem més programes. El dedicarem a la llei de la gent gran, per avançar i per tractar aquest tema, hem d'explicar ben bé què és tot plegat, no? Perquè si no tenim masses conceptes socials, que estan molt bé, o masses conceptes pseudopolítics, estan molt bé, però hem de veure quines són les realitats d'allò que fem. Per tant, senyor director general, senyor Cano, a veure, jo no li demano una conclusió ara, una reflexió, perquè no tenim el temps, però sí, quin missatge traslladem? Contundent, real, potent, des de la política que fa la Generalitat, des de la política que fa vostè des de la Direcció General al nostre territori, a Catalunya. Com ho diríem des d'un llenguatge que s'entengui?
2: Que tenim l'oportunitat i la responsabilitat de construir un país que no només es pugui viure més anys, sinó que els puguem viure millor. Un país que garanteixi drets, que promogui la participació i que reconegui el valor de totes les etapes de la vida. Aquest seria el meu missatge final.
0: I del tema que sempre la senyora Lourdes Charles i a mi mateix, el tema de l'edatisme i el maltractament, els Mossos d'Esquadra ara en porten gairebé, no arriba a 2.000 casos de denúncies de maltractament, com FEMAC en porta 4.000 arreu d'Espanya i creixent. No és que hi hagi més maltractament, el que s'està produint és més denúncies perquè les persones comencen a alliberar-se i comencen a interpretar què és això del maltractament, que fins ara no es coneixia molt, i per tant ara es comença. Com lluitem contra això des de la seva direcció general?
2: Posant en marxa un nou model que permeti detectar millor els casos de maltractament i que permeti que tant des de l'àmbit dels serveis socials com de l'àmbit de salut, que són els que fonamentalment poden detectar-ho millor, posin en marxa accions per combatre'l i per que això sigui una vegada més una tendència que es vagi disminuint i eliminant. Precisament una de les accions més concretes de l'estratègia de longevitat serà precisament treballar sobre aquest nou model de detectar i gestionar els casos d'edatisme i de maltractament. Aquest matí estàvem treballant dintre del Consell Assessor amb la Laura i amb altres companyes, precisament en avançar en aquest sentit, i que d'aquí a final d'any podem tenir aquest nou model que sigui una referència per tot el país.
1: La pregunta que volia fer és, respecte a l'edatisme, també hi haurà una estratègia, perquè clar, en temes de gènere, per exemple, doncs, bueno, hi ha hagut campanyes de comunicació, se n'ha parlat a les escoles, a nivell de ciutadania, per tant, és una discriminació que cal que prenguem encara, perquè està totalment silenciosa.
2: Pues t'agraeixo la reflexió, perquè precisament el Consell de la Gent Gran de Catalunya ha posat en marxa 4 grups de treball, i un d'ells és precisament el d'edatisme i maltractament, i en el qual precisament una de les accions que es volen posar en marxa és una campanya de sensibilització. insistir en la bondat de la campanya de sensibilització, perquè al final les polítiques públiques i el que seria sobretot la normativa que es pugui generar sempre va darrere dels fets socials. Per tant, cal incidir en que hi ha una consciència social que d'alguna forma sigui el clam perquè es fallin polítiques en aquest sentit. Perquè si fem moltes lleis però realment no hi ha una denúncia per part d'un veí respecte a un cas de maltractament, tindrem la llei, tindrem un sistema punitiu, però continuarà, dirien, aquell assetjament o aquell maltractament. Per tant, la conscienciació social fonamental. No només polítiques públiques, sinó que realment irradia qualsevol àmbit de la societat.
6: Tens tota la raó, Antonio.
1: Està funcionant l'Oficina per la Igualtat de Tracte i la No Discriminació que teniu vosaltres? Teniu una oficina virtual? Bueno, virtual perquè es pot enviar missatges o per denunciar, amb 5 oficines presencials a Barcelona, a Manresa, a Girona, a Tortosa i a Lleida. Hi ha 5 oficines presencials i després a nivell online.
6: Pues està funcionant i és molt bona cosa que tu la divulguis i ho difonguis.
0: Lo puedo caer, sí. Senyor Gai, que vostè ha dit abans que marxi, que acabem el programa, que s'obrim el programa, estem a punt ja, ha denunciat una cosa que ens semblava tan coherent i tan necessària que s'expliqués, no? Que als registres electorals no hi han o haurien d'haver-hi persones de més de 65 anys, de 70 o de 100, o de 107 com a la Pepita, perquè l'experiència, el coneixement, el diàleg, el relat és extraordinari. Com ampliem aquest tema?
3: Jo, a veure, realment no és una votat, jo tampoc l'ho reflexionat gaire, però sí que m'ha sobtat i crec que donaria visibilitat a una societat plurigeneracional. I si no hi ha la representació plurigeneracional i no se li dona veu, difícilment podrem estar amatents al legislador de com s'ha d'actuar. Llavors jo penso que de la mateixa manera que les dones van lluitar molt per incorporar-se, i altres sectors també ho estan, que refereixo a discapacitats, és a dir, quantitat de grups LGTBI, etc., que estan fent colzes, s'ha de fer, però s'ha de fer perquè és que la norma ens diu que s'ha de fer, perquè és un dret. I jo crec que el que hi hagi una direcció general en aquest govern és més que un símbol, ja és una voluntat política de compliment d'un mandat legislatiu, constitucional i de drets humans i de tractats. I per tant, tot el que sigui cridar l'atenció, la divulgació que deia Antonio, o sigui que la llei està molt bé i s'ha de fer, però si no va acompanyada precisament d'aquesta divulgació, d'aquesta conscienciació, difícilment tindrem aquesta qüestió entre net i avi, neta i àvia, que, per una altra banda, jo també haig de dir ara a títol, hi ha molta novel·la de molts escriptors joves que parla molt de les àvies, hi ha molt de respecte, hi ha molt de carinyo. Sí, bueno, pues tot això jo penso que contribueix a que aquest diàleg per una societat, torno a dir, plural, en generacional, en generació també, es pugui anar hilvanant per aconseguir la viure en plenitud. Està clar que la llista electoral és voluntària, però també és la voluntat política. I cadascú tindrà les seves deficiències, potser no podrà portar el ritme d'un jove, però sí que podrà portar la seva plenitud de vida que ha fet i l'actual capacitat que tingui. Jo penso que això, per mi, il·lustra la necessitat de que la societat entengui que hi ha generacions i que no hi ha que excloure. A mi, realment, el de classe passiva que he dit, em sembla una indignitat. Però que aquesta indignitat la teníem en la vena i el llenguatge ens traiciona. Jo crec que el llenguatge ha de donar també un salt i la forma de donar-lo és visibilitzar-lo. I és, torno a dir, una mica el còctel entre mitjans de comunicació, exercici de la llei i voluntat política de dur-la a terme.
0: Antonio Martínez.
2: Des de la Comissió Normativa del Col·legi d'Advocats afegeixo també el que deia el senyor Gai, que hem fet una sèrie de propostes que defensarem al Parlament de Catalunya i que podem parlar quan s'iniciï el nou curs en la diputada Mònica Ríos, i és que en les propostes que hem fet justament parlem de la incorporació d'un determinat percentatge no solament a les llistes electorals sinó a qualsevol òrgan de govern. S'hauria d'estudiar concretament, però ja a la llei, que és bastant general, ja proposem, no són les esmenes que hem proposat, que hi ha un percentatge per determinat, trencar el
6: el sostre de vida, en definitiva, com va passar amb el feminisme, perquè hi ha aquesta presència que d'alguna forma obligui a sentir i escoltar el que diu la gent gran en cada àmbit que es plantegi.
0: Manel, tu volies afegir quelcom?
4: Molt ràpid i molt sintètic. La passió de viure i l'orgull de viure.
0: Lourdes, volies dir?
1: Per mi aquest programa és una manera de ficar paraules a l'envelliment, no? De donar-li valor a l'envellir i, a més, tractar l'envelliment des de diferents angles. No solament veure la part d'això, de la dependència, de les cures, que també, no? Però també hi ha altres àmbits que hem d'aprendre, i hem de parlar, i hem de prendre consciència, i ho hem de fer amb orgull, amb ganes de viure, amb il·lusió, de manera natural. Envellir és natural.
0: Envellir és natural. Per tant, senyores i senyors, estimats amics de la ràdio aquí, senyor Pedro Cano, director general de la Gent Gran de la Generalitat de Catalunya, un plaer tenir-lo aquí, de veritat.
6: Un plaer estar amb vosaltres.
0: Gràcies. Gràcies, Antonio Martínez de l'Ollo. Comptem amb tu, també.
6: Per suposat que sí, Manel, ja ho saps.
0: Manel Becerra, també al punt de la llista.
4: Sí, la llista Gent Gran.
0: A la llista blanca. Lourdes Charles, també hi comptem.
1: Endavant.
0: El senyor Leopoldo Gaix i Laura Rosillo, que sempre estan amb nosaltres.
5: Per descomptat.
0: Sí, també hi comptarem tots plegats.
5: Sí, tant.
0: Entre tots farem gran aquest missatge de sentit de viure. Per tant, el nostre comiat, no? Agraïm el nostre comiat, tot dient. Com sempre, dediquem el programa a què? A les dones i homes sèniors als quals l'edatisme els marca amb la petjada de la indiferència.

0: Ara és l'hora de la selecció de programes monogràfics que cal destacar per això i per allò.
1: Ràdio Vilasacra, emissora municipal. 107, freqüència modulada.
2: Bona nit.

0: les 23 del 10 de setembre, a les 6 de la tarda del dia 11. Especial Diada. Només a Ràdio Vila-sacra.
1: Benvinguts a Ràdio Vila-sacra, emissora líder de casa d'en Patufet.
2: Bé. La ràdio més experimental és a Vila-sacra.
3: Oh, és meva.
4: No, no, és meva.
3: Meva.
4: No, és meva.
5: A veure, senyora, si us plau, de totes no pot ser.
6: La calaixera més musical.
4: Uau, deixa!
6: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
7: L'OPEP, l'Organització de Països Exportadors de Petroli, ha decidit mantenir sense canvis l'oferta de cru de cara a l'octubre. És la primera vegada que no n'augmenta la producció després de 6 mesos seguits d'increments. Tot i així, l'ampliació de l'oferta feta últimament ha estat més teòrica que real, arran dels problemes d'exportació provocats pel conflicte que afecta el trànsit marítim per l'estret d'Hormuz i els atacs ucraïnesos a les instal·lacions petrolieres russes. Amb la decisió presa a la reunió d'aquest diumenge, s'interromp l'estratègia d'aquests països d'anar augmentant el bombeig per revertir gradualment dues retallades voluntàries de producció que van aplicar el 2023 per mantenir el preu del cru. Aquesta setmana el preu del barril de petroli Brent ha anat pujant i ronda els $96.
8: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Havaneres a Vila-sacra, el dia 10 de setembre, a les 10 de la nit al pati del centre cívic, amb el grup Peix Fregit.
3: Us hi esperem.
4: Trobar-lo aquella nit al fons de la taverna.
5: Bona nit.
6: Ràdio Vila-sacra. L'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.

0: Vilasacra, la ràdio que alegra,
1: que s'escapa dels mitjans de comunicació habituals.
0: Distrae.
2: És molt important fer-ne difusió.
0: I enganxa.
3: És que, però on s'ha vist? És que, bueno...
4: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Bones, nosaltres som uns alumnes de segon d'ESO i avui us presentarem un llibre anomenat La porta dels tres panys i l'autora és Sonia Fernández Vidal.
1: Després de rebre un misteriós missatge, en Nico recorre un nou camí per anar a l'institut i descobreix una casa que no havia vist mai abans. La resolució d'un enigma li permet entrar en el que resultarà ser un lloc estrany, on neixen universos. Hi ha un got que apareix i desapareix, i és possible teletransportar-se.
0: La porta dels tres panys, ara convertida en trilogia i totalment actualitzada, és la primera obra que explica la física quàntica de manera divertida i comprensible. Els lectors

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: Tanca els ulls.
1: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
2: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
1: A punt per començar el curs? Tant si vas a l'insti com si vas a infantil o primària, a Emiliana trobaràs tot el material escolar que et puguis imaginar. Libretes, motxilles, escriptura, material de dibuix... I recordeu que Emiliana és un establiment adherit a la campanya del Val Escolar. Emiliana, a la carretera de Roses 34, a només 75 metres del pas a nivell. Un clàssic del material escolar a Figueres. On anem? A Emiliana.
2: Molt bé, no?
3: Si t'aixeques de matinada abans que surti el sol, podràs veure aquells pescadors del port forjats pel fred i el sol, preparant les seves barques per sortir a la pesca. I podràs sentir aquella olor, no pas olor de peix, sinó de mar. A bon preu i esclat, creiem que no hi ha res millor que poder gaudir del sabor i les propietats del peix fresc. Per això ens apassiona aquesta feina. Pescar és una feina dura. Allà no hi ha res que pari el vent, ni el fred, ni la calor. És com un joc d'atzar i mai saps si serà un bon dia. El Mediterrani ens ofereix una gran varietat de peix. Peixos criats a la mar amb llibertat, amb la màxima frescor i la qualitat del quilòmetre zero. Però per a gaudir-ne hem de vetllar i tenir sempre cura de la nostra mar. Ens agrada contemplar tots els colors del peix damunt dels taulells i veure la delicadesa emprada en els talls de les peixateres i peixaters formats en aquest ofici i coneixedors del producte a la perfecció. Si cuidem i respectem a la mar, ella sempre ens tornarà el millor.
4: Passarel·la celebra el 40è aniversari. Celebració amb artistes locals, concerts en directe, festes, el retorn de la Shark i clàssics com la Fluor i el Closing. 40 estius després, la sala continua unint generacions i encenent les nits d'Empúria Brava. No et perdis la festa. Tota la informació a passarel·la.com.

0: temporada alta, el Festival d'Arts Escèniques de Girona i Salt celebra 35 anys amb més de 90 espectacles i una edició d'alt nivell internacional. Gemma Esteve.
1: Enguany hi haurà 22 estrenes absolutes, 4 d'internacionals, una fita inèdita en la història del festival. Destaquen companyies de referència de l'escena contemporània com la belga Peeping Tom, que estrenarà una nova versió de Les Salons, i Nit Company amb Everything Must Change, una proposta que combina teatre, dansa, música i arts visuals. Per a Lluís Puig, el director artístic, el festival està recollint els fruits de molts anys de feina.
2: Això ve una mica de la feina aquesta que anem explicant ja fa molts anys, de treball en xarxes europees, participació en trobades europees, etcètera, etcètera. Fa que tinguin més temporada alta present i t'ofereixin estrenes i estem molt contents.
1: La programació internacional inclou a més un plat fort, el retorn de Romeo Castellucci, que aterrarà a Girona procedent de París amb el seu mite de Faust. El festival reivindica també la creació catalana amb 66 espectacles, 19 de segell gironí i l'estrena de Vaca en Família de la companyia Malpelo. El temporada arrencarà el 3 d'octubre i ho farà amb Has Been, una proposta del dramaturg Martin Zimmermann i el coreògraf Sidi Larbi Sherkawi, que reflexiona amb humor sobre fer-se gran en el món de l'espectacle.
3: Ràdio Vila Sacra.
4: Ràdio Vila Sacra.
3: Ràdio Vila Sacra.
5: Ràdio Vila Sacra.
6: Tu pots ser part del canvi.
7: Us proposem que agafeu llapis i paper per apuntar-vos aquestes magnífiques recomanacions.
8: Hola, sóc la Laura Geli. Avui us explicaré una història d'aventures que es diu Geronimo Stilton, el regne de les fantasies. En Geronimo Stilton va anar a les golfes a buscar una cosa. Es va trobar, estava tot fosc i de sobte va trobar una caixa d'or. La va obrir, va aparèixer una porta. Va entrar, era molt, molt, molt petita i va entrar. I allà va caminar i es va trobar un gripau. A partir d'aquí va tenir que passar moltes aventures per salvar la reina de les fades, passant per els 7 reines. A mi m'agrada aquest llibre perquè és d'aventures i a més a mi m'encanten molt els llibres d'aventures i us els recomano molt. Moltes gràcies per haver-me escoltat i espero que us hagi agradat i us animo a llegir-ho.
9: Amb ganes d'una bona brasa? A Bonpreu i Esclat ho tenim tot a punt. Carn madurada pels paladars més gourmets, xai tendre i gustós, vedella de granges catalanes i els millors elaborats com les broquetes marinades. No et perdis les ofertes de carns de qualitat per gaudir d'una barbacoa de 10. Foc, carn i bon rotllo a Bonpreu i Esclat.
10: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
11: El rústec villancet. Poema nadalenc en veu del poeta.
12: Un estel juga en el prat. Una flor s'ha capdellat. Tot balant juga el ramat amb la rossa macarulla. Aleluia, cor lassat. Aleluia, monja brat. Aleluia, Déu és nom. Aleluia. Cap arbei no té tremor, ni cap déu fa el ploricó. No hi ha fred ni tenebró, un pas d'ala se n'aduia. Aleluia en tot racó. Aleluia en el dolor. Aleluia el pecador. Aleluia. A Betlem van els infants i els amics dansa les mans i els promesos i els germans i la vella en sa capulla. Aleluia, vianants! Aleluia, en nostres cants! Aleluia, catalans! Aleluia!
10: Memòria de Josep
13: Carner. Defineix tranquil·litat.
14: No et preocupis si no ens vols escoltar.
15: Eh?
14: Hi ha molt i de tot per poder triar. A Ràdio Vilasacra ens alegra saber que qui vol aprendre ja sap on ha de ser.
15: Ostres, tu!
14: Així de fàcil és la situació.
16: Ho veieu?
14: I només a Ràdio Vilasacra seleccionem el millor del millor.
15: Per què? Perquè som més xulos que un ocho.
17: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
18: Et volem escoltar.
4: Són família, són cultura popular.
5: Històric, màgic, emocionant, místic, únic, espectacular i inesborrable.
4: I és cultura, música...
13: Vaig anar descobrint que això és pertànyer, és conèixer gent, és saber que sempre hi ha algú amb qui trobar-te. I això avui és gairebé un miracle.
4: Tradició, cultura i molta xerinola.
16: Tradició, cultura, tradició i bon ambient.
18: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
19: Truca.
18: Repetiràs.

0: Bones. Nosaltres som l'Arnau Serra i l'Arnau Cruz.
1: Nosaltres recomanem un llibre que ens ha produït tota mena de sensacions. L'Àvia Gàngster, de David Williams.
0: Encara que el títol sembla sospitós, és un llibre recomanat per totes les edats. És emocionant, intrigant i molt emotiu.
1: El llibre tracta d'un noi que els caps de setmana va a casa la seva àvia. El noi odia tot d'ella, fins i tot la seva forma de caminar. Imagineu-vos. El cas és que a mesura que la història va avançant, es va descobrint coses de l'àvia que el nen no sabia, com per exemple joies i habitacions secretes.
0: A nosaltres aquest llibre ens ha agradat molt, ja que és molt entretingut i el recomanem molt per als que inicien a la lectura.
1: Aquest llibre ens ha ensenyat moltes lliçons, entre elles a no jutjar per l'aspecte.
2: Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Tots els mitjans de comunicació igual.
3: Doncs sí, tots fent el mateix. A veure, tots no. Ràdio Vilasacra enamora.

0: La ciència és la millor eina que tenim per interpretar el món. És evident que funciona. L'arribada a la Lluna, els antibiòtics, l'energia fotovoltaica, els mòbils, internet, intel·ligència artificial... Entendre la ciència no és difícil, només cal posar-s'hi. Us convidem a adoptar el pensament científic. Serà l'aventura intel·lectual més gran que haureu viscut mai. No és un eslògan. El coneixement ens fa lliures i genuïnament humans. D'on venim? On anem? Què fem? Tot ho explica la ciència.
1: Bona nit. Des de l'Alt Empordà al món. Avui, Pedret i Marçà.
2: Marçà, tota la plana per abastar. Pedret, vinyes i vinyes contra la set. Marçà, quatre oliveres per espongar. Pedret, l'or de l'església, que passa fred. Marçà, la barretina torna a esclatar. Pedret, coloms que volen per l'aire net. Pedret i Marçà, roda la fira del bestiar. Marçà, Pedret, dos noms que indiquen un sol indret.

viatge en el temps. La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.

0: les 23 del 10 de setembre, a les 6 de la tarda del dia 11, especial Diada, només a Ràdio Vila-sacra.
1: Els Mossos investiguen el segrest d'un motorista a Gavà que va acabar amb la víctima amb una ferida de bala. Segons ha avançat el periòdico i han confirmat fonts policials a aquesta emissora, els Mossos van rebre l'avís que havien disparat a un motorista a Gavà i se l'havien endut en el maleter d'un vehicle. Quan hi van arribar, van trobar la moto a terra i restes de sang. Més tard, es van trobar el titular de la moto a Sabadell amb una ferida de bala i el van ingressar a l'hospital. Els Mossos investiguen els fets i busquen l'autor o autors.
2: Anirem a l'Àfrica a veure zebres, ens disfressarem de robots, farem piruletes de xocolata i abans d'anar a dormir visitarem el castell de la Rita Pinyada. Què et sembla?
3: Que bé! Arriba el Tatano!
4: Entra a cavallfort.cat i subscriu el teu fill a la revista El Tatano. L'aventura de llegir comença amb El Tatano, el cavall fort dels petits.

0: El camí de les herbes, amb Alicia Herrera, la biòloga de les plantes medicinals.
1: Amb la nostra secció setmanal i amb la nostra biòloga, Alicia Herrera, des del Camí de les Herbes, que podeu seguir a través de les xarxes socials. Avui tornem a parlar de totes aquestes plantes, de tot aquest llegat, i avui d'un nom de dona.
2: Ah, sí.
1: Sí, no?
2: I a més de color lila.
1: De color lila, exacte. Estem parlant de la violeta.
2: Exactament, de la Viola odorata, que es diu en seu nom científic. I sí, és un nom molt bonic, eh? Violeta, jo conec una noia que es diu Violeta.
1: Doncs,
2: és molt bonic.
1: Sí, doncs no és un nom gaire habitual ara. Potser abans sí, no? I s'ha anat perdent amb el temps?
2: Poder sí. Però és un nom bonic, que s'ha de recuperar, doncs.
1: Exacte. I el que sí que recuperem és tot aquest món de les plantes medicinals i avui de la violeta. Què en podem dir d'ella?
2: Doncs la violeta és una flor que crec que no necessita massa presentació perquè és prou cridanera quan vas pel bosc, en llocs humits i a finals d'hivern i principis de primavera, i és tan bonica que dita aquest color lila tan preciós que jo crec que tothom la coneix, eh?
1: No la podríem confondre amb la malva?
2: No, són diferents. La violeta surt d'una única tija i és de color violeta, i la malva, doncs, com el seu nom indica, és de color més rosa, eh? Més malva. I aquesta sí que la malva pot fer quasi un metro en condicions bones d'alçada, vull dir, la planta. I la violeta sempre és molt humil, és arran de terra, les floretes petites, l'olor inclús no és molt potent tampoc, eh? Imagineu-se que, per exemple, si volem capturar l'olor de la violeta per fer un perfum, hauríem de posar moltíssimes flors amb una base que no tingués cap olor, com per exemple un oli de coco sense olor, refinat, o una mantega de karité sense refinada, sense olor, per poder agafar, sí, i poder agafar tot l'olor aquesta de la violeta. I bueno, ja, imagina't, per atreure oli essencial de violeta, bueno, és impossible. De les flors necessites tanta quantitat que és impossible, però sí que pots capturar l'aroma així amb una base grassa, eh? Amb un altre mètode que un dia en parlem, si vols.
1: Quan la podem trobar, la violeta?
2: Floreix a l'hivern, eh? Com l'ametller, és d'hivern, començaments de primavera, eh? fins a començaments de primavera tenim una floració d'un parell de mesos tranquil·lament. Parlem dels seus principis actius. Porta uns flavonoides perfectes, i recordem que són super, aquests en concret són més aviat per les artèries i les venes, per enfortir-les. Porta vitamines, i dic porta vitamines perquè les fulles i les flors es poden menjar amb amanides tranquil·lament, i també porta una mica d'àcid salicílic, que és el mateix que porta l'aspirina. Per tant, també va bé en situacions així una mica de mal de cap o dolors així suaus i lleugers.
1: De malestar, no?
2: Potser. De malestar, sí, de malestar. L'arrel, en canvi, que també es podria utilitzar, però no és aconsellable perquè és molt rica en saponina, faria sabó, no? I també és tòxica, porta alcaloides tòxics, eh? En aquest cas, nosaltres ens centrarem a la flor i a les fulles, si les voleu posar a les amanides, que tenen molta fibra. I les flors i les flors són expectorants. Curiosament, és a dir, tenen aquesta propietat que ens ajuden a treure mocs dels bronquis, i s'ha fet servir tradicionalment per la tos, el xarop de violetes. Molta paciència en agafar-les també per poder fer un xarop amb aigua i sucre i tenir, bueno, doncs, aquest xarop de violetes en cas de tos. I també hem dit, per l'àcid salicílic, el podíem fer servir en casos de febre, en casos de dolors varis. Podríem combinar-la, per exemple, podríem fer una infusió de violetes i combinar-la amb saúc, que va molt bé pels refredats, amb menta per el tema d'expectorar, amb tila per estar una mica més calmats, no? Si tenim una situació de refredat o de grip. Interessant.
1: Doni-do, tot el que em dona de si, la violeta, aquesta flor que potser doncs la veiem en el camp, no?
2: Sí.
1: I potser agafaríem com un ramito de violetes, sí, que diu la cançó, no?
2: Sí. I... Bueno, doncs la portem a casa i la sequem i fem cosetes amb ella, està bé. Podríem fer-ho. Mira, per fer una infusió de violetes que és de queda d'un color... Depèn de com la facis. Si fas una infusió calenta de violetes, poder no estar tan aconsellat, perquè llavors cremaríem, com que és tan delicada aquesta flor, cremaríem una mica els principis actius, però quedaria d'un color, doncs, lila, eh? Però si fem una infusió freda, que és el que està aconsellat, que és posar les violetes amb aigua durant un temps, podem deixar-les una hora, doncs aconseguirem una infusió de color rosa molt bonica. I aquesta infusió, doncs, és la que ens prendríem per la tos, eh?
1: Amb aigua freda o l'escalfaríem i la deixaríem refredar?
2: No, amb aigua freda directament, sí. I faríem servir uns 5 grams de violetes, que podrien ser en nombre unes 10 o 15 floretes, per tassa d'aigua. Si teniu violetes en el jardí, que també a vegades creixen, doncs mira, endavant amb això. També es pot fer una tintura amb alcohol, i fer-la servir aquesta tintura amb alcohol en casos de dermatitis atòpica i en brots, de dermatitis atòpica, que surten granets a la pell o així, doncs les violetes també ens calmaríem aquesta dermatitis i la tindríem conservada amb alcohol, que això ens pot durar bastant. Una altra idea de fer amb les violetes és fer un vinagre, posar les violetes en vinagre. En aquest cas no crec que canviï gaire l'olor del vinagre ni el gust, però sí que ens emportaríem les propietats de la violeta amb un vinagre per una amanida primaveral.
1: I el color, no? Canviaria amb el color del vinagre.
2: Sí, també, exactament. També se n'ha fet licors, se n'han fet caramelos, les violetes donen molt de sí. I podíem fer un oleat, és a dir, macerar les violetes amb oli, amb un oli de girassol mateix, amb flors i fulles de dent de lleó, per exemple, per fer servir aquest oli com a massatge limfàtic, de drenatge limfàtic en el cos, per depurar una mica el cos de manera externa. Totes aquestes coses poden fer amb les violetes.
1: Doncs no m'hagués imaginat mai que donés tant de joc una violeta com totes les explicacions que avui ens has donat. I no sé si n'ha quedat alguna de pendent, que en podríem trobar segurament moltes més, Alicia.
2: I tant, podem trobar moltíssimes més. Però mira, m'agradaria donar-vos una recepta del xarop de violetes, per si algú té ganes de recollir o si en troba moltes violetes. Com ho farem? Doncs per començar farem una infusió freda d'aquestes fulles, i bueno, sobretot de flors, de fulles podem posar-ne alguna, perquè ens dona, les fulles tenen molts de mucílags i ens donaran una textura una mica més densa. Doncs fem una infusió freda de fulles i flors, i un cop fet aquesta infusió li tirem una mica de suc de llimona. Ah, i aquí ens canviarà el color a rosa clar. És bonic també això. Escalfem al mínim, lo mínim possible, simplement perquè el sucre es pugui dissoldre, posarem la mateixa quantitat de sucre que hem posat d'aigua, i hem d'escalfar una mica perquè es dissolgui bé l'aigua en el sucre, i ja està, filtrem això i ho posem en ampolles petitones, una ampolla en petita, i tenem un xarop de violetes per la tos o per endolcir un iogurt.
1: Ho podem prendre de seguida o hem de deixar uns dies que reposi?
2: Es pot prendre de seguida, sí, un cop fred, millor.
1: Doncs una recepta fantàstica i meravellosa per prendre nota, i ja per tancar avui aquesta setmana el temps que dediquem a parlar amb tu, Alicia Herrera, des del Camí de les Herbes.
2: Moltes gràcies.
0: El Camí de les Herbes, amb Alicia Herrera, la biòloga de les plantes medicinals.
3: Què? Us agrada, eh? Doncs sigue al dorso.